T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remput

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Vinc d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
2: Vamos allá.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Temperatures amunt.
2: Sí, ja ens vam enfilar cap als 25, vam enfilar als 25 i mig, i seguirem pujant. De fet, tenim un anticicló a sobre. Avui fa una setmana la pressió atmosfèrica estava a 1.002, avui està a 1.026, això vol dir que tenim un anticicló a sobre, i que tindrem doncs, temps estable, hi ha una mica d'inversió tèrmica, temps estable i tranquil, i calor, i temperatures mínimes, que, per exemple, a Camprodon, el Ripollès, en aquest moment, bueno, la mínima ha estat de 7,2, ara en aquest moments tenen 7,8, o, per exemple, a Baix de Bojons, amb 7,3, a Vic amb 10,9, i es van filant conforme anem més amunt, el que és als punts de muntanya. Les temperatures, per exemple, de la Bellmunt estaria doncs, bastant més altes, per exemple, als munts de les Guilleries, amb 15,1, 15,4 a Lluçà, Sobremunt 14,8, o Bellmunt en 14,7. Bueno, hi ha la típica inversió tèrmica.
1: Uh-huh. I l'aigua s'ha acabat?
2: Encara ahir vam tenir el cel força nuvolat a la tarda, podria tornar a repetir-se avui, i es podria escapar alguna gota, serà més la banda del Ripollès, segurament, però res, misèria. Més aviat, és més segur demà a la tarda que no pas avui. Més aviat avui el que dominarà serà el sol i les temperatures que s'aniran enfilant. Les màximes avui poden arribar als 28 i fins i tot fregar als 29 graus.
1: I dius que això va pujant?
2: Sí, els propers dies tendència a anar pujant de mica en mica, un grau cada dia. Divendres les mínimes estaran cap als 14-15 graus a l'alçada de la plana i les màximes cap als 30 graus, igualment dissabte, pràcticament un dia serà un dia calcat. El dia més núvols potser seria el divendres a la tarda, i amb algun ruixat, tal com deia, a la banda del Ripollès. I el resta dels dies, doncs, domini del sol, núvols alts i prims, i les temperatures a partir de diumenge s'enfilen més. Diumenge marcarien 31 graus, igual que dilluns, i dimarts, fins i tot dimarts dimecres, els 32-33 els podem tenir.
1: Doncs ens quedem això, temperatures amunt i jerseis a fora.
2: Sí, màniga curta de moment, però, bueno, això serà, doncs, ben bé fins dimecres dijous. Llavors ja en parlarem, perquè segurament que tornarà a baixar.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb ràdio.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a la Universitat de Vic per parlar d'un tema molt interessant, un programa relacionat sobretot amb la gent gran, i per parlar-ne i per explicar-nos-la en detall ens acompanya la Montse Simón, que és la directora de la UHAP. Hola, Montse.
3: Hola.
2: Recordem primer què és la UHAP, no?
3: Sí, l'UHAP és el Servei de la Comunitat Universitària, és aquella unitat de la Universitat de Vic en el qual intentem fer acompanyament en els estudiants en tot allò que no és la vessant més acadèmica, és a dir, si volen fer activitat esportiva, volen fer voluntariat o pertanyen a algun col·lectiu, els ajudem, els informem i els acompanyem.
2: Nosaltres avui som aquí perquè heu presentat i has començat a fer difusió d'un programa que es diu Usenior. Què vol dir això? Què és, vaja?
3: L'Usenior és una proposta de cursos formatius de curta durada. Ho hem integrat dins un paraigües més gran, que també en diem sènior, en el qual fins ara hi teníem uns productes de format diferent. És a dir, quan una persona gran jubilava o deixava de treballar i venia a la universitat, ens demanava què li oferia a la universitat. I fins ara, fins a la presentació d'aquests cursos, teníem dos formats. Un, et podies apuntar a assignatures de grau, de tot el ventall, de tots els graus que fem, qualsevol persona hi té accés. La durada són quadrimestrals o anuals, les assignatures, normalment són dos cops a la setmana i potser en franja de matí, i els companys tenen 18, 19, 20 anys. Uh-huh. Sí? L'altra alternativa és apuntar-te a les aules de la gent gran, que en tenim dues, la d'Osona i la de Centelles, són d'extensió universitària, per tant, són de la universitat, jo les puc recomanar, però com que hi ha més demanda que places o aforament tenen els espais on es troben, la frase que sonava, que sona, és hi ha llista d'espera, però no és voluntària, és perquè és l'aforament que té en aquest cas l'Atlàntida, en el cas d'Osona, i l'Auditori a Centelles. Llavors teníem una necessitat demandada, i ho coneixíem, i ho sabíem, de fer un entremig, oferir una sortida i un producte, com és el que ens ocupa avui, i són trimestrals, de curta durada. D'aquesta manera fas 8 sessions, repeteixes durant 8 setmanes seguides o 10 el mateix dia de la setmana en horari de tarda, i els companys són persones sènior. Hem posat el cribatge, diem més 55, per intentar empatitzar amb els jubilats joves, però si un té 54 també va dirigit a ell.
2: Hi ha algun requisit per poder-te apuntar?
3: No. I això ho hem vetllat molt, és a dir, el propòsit són fer cursos curts, divulgatius, de temàtica molt divulgativa, només que l'àmbit, l'entorn és acadèmic. Què vol dir? Que el professorat, els continguts, el temari, les eines, la matrícula, el certificat, l'exigència, tot serà universitari, excepte l'avaluació, no en farem d'avaluació. I els continguts han de ser divulgatius, les temàtiques les hem escollides en funció del que ja es treballa en les aules. És a dir, hem fet servir uns comitès assessors, les dues aules de la gent gran ens han ajudat a decidir què oferíem, i llavors són àmbits de coneixement dels quals a la universitat en som experts, és a dir, alguna cosa que tinguem, docents nosaltres, però de caire divulgatiu. Per tant, hi haurà un curs de matemàtiques en algun trimestre, i aquest no tindrà requisits tampoc de coneixements mínims, per exemple.
2: Vol dir que tampoc hi haurà exàmens, res?
3: No, no n'hi haurà.
2: Hi haurà certificat de participació i d'assistència.
3: I una vessant més lúdica, és a dir, en aquelles temàtiques que ens ho ha permès el contingut, hi haurà una sortida final, una excursió, un museu, hi ha un curs que és de conèixer els bolets, i llavors es farà una sortida. És a dir, intentem que també hi hagi una part, al final, divulgativa.
2: També. I qui imparteix aquests cursos? Sent bàsicament gent de la universitat, professors universitaris,
3: sí,
2: no hi ha de tot.
3: Hi ha de tot. És a dir, si la temàtica que ens hem posat sobre la taula teníem un docent especialista a la universitat, li hem recorregut primer perquè són experteses i són docents, doctors que formen part de grups de recerca. Però si no el teníem, el que ha pivotat primer és de què volem oferir el curs i si no l'hem anat a buscar en una altra universitat o de vegades n'hi ha un parell, dos, que són experts en una temàtica, no són universitaris, però seran els docents perquè són els que en saben més, ens ha semblat.
2: I això, com has dit, i ens has apuntat una mica com serien els cursos, però temàtiques concretes de què proposes?
3: Mira, les temàtiques les hem dividit en àrees de coneixement estàndards que tenim totes les universitats, digue-li amb un títol o un altre, i són tres grans paquets. Hi ha arts i humanitats, que haguéssim pogut dir la part de ciències socials també, però estan aquí dins, socials, polítiques, és arts i humanitats. Un altre bloc gran de salut i benestar i un de més de ciència i tecnologia. I a partir d'aquí, doncs, hi ha des de, en el paquet d'arts i humanitats, per exemple, un curs sobre música, la història de la música, un altre sobre escriptors usonencs, un de història de Catalunya, un de filosofia, un de novel·la negra. Uh-huh. Aquests serien exemples d'arts i humanitats, de salut i benestar. Ara, per debutar, ha estat molt fàcil, perquè com que no partíem de cap temàtica feta, quan et planteges salut i benestar penses en l'alimentació, en el cuidar-se, llavors aquests són de cartera i són temàtiques que sabem que surten i que agraden. També hem mirat altres universitats quins productes oferien en aquest àmbit, perquè ho fan a totes les universitats, gairebé eren els únics.
2: Però va, donem més detalls. Això, quan començarà? Com es pot apuntar la gent? Ja és per ordre?
3: Això, estem parlant del primer trimestre de l'any vinent, hi haurà tres trimestres que aniran de setembre a octubre fins a Nadal, és quan aquí s'acabarà un, el primer, el segon és de gener a març, tres mesos més, i l'últim serà més curtet també perquè sabem que fa més bo i que les persones doncs, a vegades ja comencen a viatjar o estan més de vacances, és més curtet, que serà abril, maig i mig juny. Llavors, ara estem parlant que tota aquesta difusió i promoció que estem fent són el primer trimestre, són 14 cursos d'aquests tres àmbits que començaran setembre-octubre i acabaran al Nadal. I ho hem volgut explicar amb anterioritat a la matrícula perquè era un producte nou i ho hem començat a explicar que encara faltava una miqueta per matricular-se. Serà el dia 8 de juny. 8 de juny. I inscriurem fins que s'acabin les places. Les places són limitades pel que fa a les aules, és a dir, la capacitat de l'aula són unes 30 places. Tant la que anem omplint les matrícules, doncs tancarem els cursos, tant de bo sigui molt exitós i molt ràpid, però si no continuem matriculant tot el juliol i primers de setembre. No fem llista d'espera perquè tenim molt bona receptivitat, ens ha semblat que està molt ben rebut, la gent ens demana molta informació, ho estem informant molt, veurem, també farem assaig d'error, si veiem que la sistemàtica que hem plantejat és un estrès o que les persones s'atabalen, perquè la matrícula també és com els estudiants de

0: I han de pagar.
1: Han de pagar perquè tot té un cost, tot es paga, hem de pagar els professors. I, sí, el que passa que també...
0: Com mal mirat... acostumats, els jubilats.
1: No, home, però això és àmbit universitari. Però hem procurat que sigui un preu molt assequible. No serà bonificat amb descomptes perquè les persones grans jubilades amb el carnet de vegades tenen descompte, però clar, aquest el públic nostre tots són jubilats. Llavors, el que hem fet és que no sigui el preu del crèdit de... com paga un estudiant de grau, aquest també és un altre diferencial, no fent pagar el preu del crèdit UBIC, sinó que intentem que sigui molt assequible ajustant despesa del professor i costos, és a dir, que no buscant molt marge. Llavors, són cursos de 18-20 hores que surten a raó d'una forquilla de 130-140 el més enfilat, si és que hi ha un autobús al final o hi ha una sortida, però són molt assequibles, creiem.
0: En tot cas, tots seran d'un preu semblant?
1: Sí, sí, tots van entre 130 i 140. Sí, no n'hi ha menor ni major. Perquè el preu no sigui un motiu també de distorsionar o de que tingui més o menys demanda. I al final, el que fem és cobrir les aules, l'aulari, el professor, l'aulari, la despesa, el llum, la neteja, vull dir que no va per aquí els materials, la plataforma, hem imputat això.
0: I si em vull apuntar un parell de cursos, també, no?
1: I tant.
0: Depèn que no coincideixin els horaris.
1: Exactament, has de mirar que el que t'agradi, en quin dia de la setmana ho fan. Sempre serà el mateix, si és en dimarts, si és en dilluns. Hem esquivat el dimecres, perquè el dimecres és el dia de les aules de la gent gran. De la gent gran d'Osona. El dimarts també hi ha aula de gent gran de Centelles, però l'impacte és menor en quant a nombre. I el dimecres l'hem esquivat. Per tant, hi haurà cursos dilluns, dimarts, dijous o divendres. Tu, si vols, pots anar de setembre a desembre, cada dia a la universitat, menys el dimecres, si vols.
0: Déu-n'hi-do. I això, clar, ara és una experiència, però segur que ja has començat a donar voltes. Quan s'acabi el primer trimestre, el segon, què posareu en marxa? Coses diferents, perquè la gent que ja hagi fet totes aquestes formacions buscaran altres...
1: Sí.
0: Estímul.
1: Esclar, no t'ho explico, però és que el segon ja el tinc en cartera, el que passa que no l'hem difós. Sí, perquè ens obliga els tempos a la que hem obert el primer i la gent està matriculant a tenir preparat el següent. I clar, has d'anar, et fa reunions amb els professors, els explica si volen participar, llavors et proposen el programa. Tinc un comitè assessor també intern, acadèmic, perquè si un docent no és de la universitat, la facultat corresponent em valida els continguts, perquè no depengui únicament dels ulls de Quilohub. Per tant, necessito anem amb 3-4 mesos d'engranatge a la vista. I el segon, ara és tot nou perquè necessito fer-lo, però és veritat que si un curs s'omple de seguida o té molt èxit, o les enquestes de final del curs que demanarem, algú ens diu que vol repetir, que vol el mateix amb una variant, això ho atendrem. Per tant, molt possiblement, i jo crec que farem bé de fer-ho, si, perquè només amb una edició no haurem esgotat el 30 persones d'un curs, els repetirem, sí, sí, o aquells que s'ha lligat amb molta vista d'espera.
0: Vol dir que Déu-n'hi-do, gira moltíssima feina, no? Aquí.
1: Molta.
0: Clar, els primers es repetiran, llavors els segons vés a saber, tercers...
1: Sí, aquí haurem d'estar al cas amb les aules, clar, l'impacte que pot tenir clar, això a nivell d'aulari, de volum de feina, tot és recursos humans, i la dinàmica, la dificultat ha estat ara amb engegar-ho, és a dir, la dinàmica ara la tenim apresa, la tenim articulada, sabem tots els passos i el cronograma d'accions, d'estar al cas amb el tema d'aulari, que pot ser això que diem de que volem veure sèniors al campus, sí, però clar, necessiten, els volem ubicar en aules, no? Però bueno, millor, si no, si té molt èxit, això és el que perseguim.
0: Aquesta és una experiència que ja has contrastat amb altres universitats, em dius?
1: Sí, de fet, hi ha un detall important que també m'he oblidat d'explicar, i és important. A Manresa, a la Universitat Federada, ja ho fan això, i tenien un producte i hem tendit cap a un model que fa 4 o 5 anys consolidat i que és exactament igual, és a dir, ens hem assessorat amb la persona responsable d'aquest programa a Manresa també, i la rèplica és exactament igual, també es diu Campus Senior allà, i també fan 10-12 cursos, i alguns contactes, alguns docents són d'allà, i nosaltres a partir d'ara també els n'hem passat alguns, vull dir que havent fet aquesta oferta també ens servim una miqueta com les aules, que també es passen els contactes dels conferenciants, quan una aula diu m'ha funcionat molt i hi ha tota una cartera, doncs hi haurà com una base de dades de cursos excel·lents, vull dir que també sumem, el públic i el mercat és diferent, però ens han

0: ajudat, si ens han assessorat des de Manresa.
1: Déu-n'hi-do, no? Estem iniciant aquí un procés que és complex, fascinant també, perquè hi ha molt públic, no? Moltes
0: Sí.
1: possibilitats d'omplir i l'únic límit acabarà sent l'espai.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Però bueno, si ho sabem preveure, ha de ser assumible.
1: Montse, recordem una mica això, no? A partir del 8 de juny, m'has dit?
0: A partir del 8 de juny farem matrícules, seran online, podràs anar a la pàgina web sobre el curs i hi haurà una pestanya que dirà matrícula activada. Llavors, a partir d'aquí, ja has fet el pagament, tindràs el resguard del pagament, rebràs un correu electrònic, el que s'hagi matriculat rebrà un correu electrònic i t'has matriculat, i al setembre, abans de començar el curs, tornarem a enviar un correu personalitzat dient recorda que estàs matriculat, les dates són aquestes, els dies aquests, i l'aula, perquè l'aula la sabrem després de l'estiu, no ho sabrem abans, hem de fer moltes caramboles. Si s'assisteix a un 80% de la classe que es farà assignar l'assistència, hi haurà un certificat que també te'l descarregaràs en un entorn virtual que tindràs propi, amb un correu personal, en tant que matriculat, i poc més, i passarem una enquesta també de satisfacció, tant perquè avaluïn els continguts, com el docent, com les aules, el procés de matrícula. Una altra cosa molt interessant o important, farem una matrícula online, però si algú no se'n veu capaç, no té ordinador, no hi té accés, pateix, el dia 8, aquí a l'UHAP ho farem presencial, donarem un suport, no un tutorial, sinó que ho farem aquí, les farem nosaltres amb la tutoria de l'interessat. Això també està bé perquè, tal com et deia, que ens hem beneficiat de tot l'engranatge de com es fa la formació contínua, ens hem trobat que era aquest i era aquest. Si haguéssim volgut fer-ho presencial no podem, perquè anem amb tot un sistema informàtic que tothom ho faci ara. És a dir, que encara seria més complicat fer-ho diferent.
1: Vol dir que en tot cas això, no? Que la gent que no tingui ganes o no li vagi bé fer-ho digitalment...
0: O no vulgui fer digitalment, que vingui aquí a l'UHAP.
1: Hi ha 14 cursos que avui ja es poden consultar, no?
0: Es poden consultar, quin és el professor, el dia de la setmana. Sempre són en horari de tarda i duren 2 hores, de 4 a 6 o de 6 a 8. En principi és de tarda. Si hi hagués molta demanda per fer-ne algun matí, ho provaríem, però hem volgut fer un debut mesurat, controlat, i a la tarda tenim espais més disponibles i em sembla que la gent està més lliure a la tarda.
1: I dins d'aquests 14 cursos hi ha algun experiment de la Montse? N'has triat algun que...
0: No, hem anat a segur. Són cursos, alguns són assignatures de les de grau que sabem que la gent hi assisteix més, per exemple, un d'Història al Cinema, és una assignatura de grau de la Facultat d'Empresa i Comunicació i que hi ha persones grans que s'hi apunten per seguir-ho, llavors aquest l'hem fet en píndola. El viatge musical és aposta segura perquè el docent és el Lluís Soler, que és el director de l'Orquestra Inclusiva de la Universitat, per tant, si vinc ho feia molt bé. Fent memòria, fent història, ho fa la Mercè Puntí, que és una historiadora de Manlleu que no és de la casa, però sabíem que ella és l'experta a Osona en fer cursos d'història, hem anat a buscar amb ella. Hem apuntat bé i hem intentat també que hi hagi participació de totes les facultats. Per exemple, el de Neurociència hi participa a la Facultat de Medicina, darrere hi ha un pedigrí de Medicina. Ens sembla que és prou mesurat, però ambiciós i divers, no? Perquè hi hagi una miqueta de tot.
1: I amb molt amb aquest segell divulgatiu, no?
0: Sí.
1: No és una cosa tremendament especialitzada. Ni...
0: No, que s'ha de poder seguir. És a dir, ho has de poder gaudir. Vaig a la universitat, però gaudeixo de la universitat. No la pateixo, no? Aquest seria, no la pateixo.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge, no? Que es tracti de gaudir de la universitat a partir de la majoria d'edat, ja. La gent sènior es pot apuntar des del 8 de juny en aquests cursos, 14, que han programat des de l'UHAB. La directora de l'UHAB, la Montse Simón, ens n'ha donat el detall. Gràcies, Montse.
0: A vosaltres.
1: Algun consell final?
0: No, que ho gaudeixin, això, i a més aprendran, perquè potser hi ha alguna persona que s'ha dedicat tot el seu món laboral en un àmbit i ara vindrà i farà el curs de bacteris. Això també ens hi hem trobat, que de vegades les persones diuen vull fer una cosa ben diferent, doncs 14 per triar, i esquiva el que t'avorreixi més o que ja sàpigues, i això, que estarem atents també a les recomanacions, a demandes constructives que ens puguin fer, perquè cada trimestre és una oportunitat per plantejar coses noves.
1: La mateixa gent que hi participi.
0: Correcte,
1: sí,
0: sí.
1: Doncs ho seguirem de prop, no? I esperem que el 8 de juny ens diguis que està a tope.
0: Jo espero. Gràcies.
2: De tots colors. Avui coneixem les accions de Germanament Sense Fronteres, una entitat catalana que col·labora amb diversos projectes al Camerun. El president de la seva seu osonenca, Ramon Bofí, ens detalla les activitats que han ajudat a finançar des d'aquí i també les idees pel futur. Com sempre, des de Ràdio Vic. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
3: L'objectiu és ajudar-nos a finançar projectes al centre del Camerun, sobretot projectes per a dones. Allà hi ha una... Això està al centre, pràcticament zona de selva, la major part, i allà hi ha un col·lectiu que està molt en relació amb nosaltres, que es diu ASAFRA, que vol dir Germanament Sense Fronteres Africà, i aquesta gent organitzen dones amb cooperatives, amb grups de treball agrícola, cursos de formació, etc etc. I nosaltres, quan ells ens envien projectes que volen desenvolupar, nosaltres des d'aquí els estudiem i, si ens semblen correctes, cerquem el finançament perquè elles ho puguin tirar endavant.
2: En parlarem d'aquests projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
3: I a nosaltres ens motiva una cosa tan simple com la solidaritat amb la gent més pobra del món, que no són la gent que hi ha a Catalunya, per suposat, que també n'hi ha molta. Jo estic a Càritas, també, i conec tot això. Però allà on hi ha la gent molt, molt més pobra, sobretot quan una visita, el que abans en dèiem el Tercer Món, els països en vies de desenvolupament, quan has vist la situació que hi ha allà, que no hi ha res de res, això et provoca solidaritat. I la gent d'aquí, tota la gent que ens recolza, que és molta gent, ho té molt clar també.
2: Ara sí, ja ens en feia alguna pinzellada, però quins són els projectes que hi ha en marxa actualment? Quines són les últimes novetats?
3: Mira, els projectes, faig un repàs del conjunt de projectes des de que vam començar fins ara. Els primers projectes van ser construir una escola maternal en un poblat que no tenien res, cap tipus d'escola. Vàrem des d'aquí, vàrem fer recercar els diners, vam construir l'escola i l'escola s'ha anat mantenint, vam estar tot un temps pagant els mestres i tot. Ara és independent l'escola, ja s'automanté amb el bisbat d'allà. Un és aquest. L'altre gran projecte era crear cooperatives de dones. De dones. Perquè havíem començat també amb cooperatives d'homes, però fallaven. Els homes no són seriosos ni l'Àfrica, ni l'Àsia, ni Amèrica del Sud. No aguanten els projectes. Vam continuar amb dones i ara hi ha una setantena de cooperatives de dones que cuiden un terreny del camp, que se'ls dona, que se'ls ajuda amb el planter, amb les eines, i al cap d'un temps són totalment independents i poden mantenir la seva família i encara vendre productes sobrants. Un tercer producte serien pous d'aigua. A molts poblats no tenen aigua. Bé, tenen molta aigua, però completament corrompuda. Per tant, maten moltes criatures. I, per tant, fent pous d'aigua, se'ls fan ells, vaja, nosaltres els hi ajudem, se'ls fan ells, i l'aigua queda filtrada, un pou que és molt simple, un pou allà. Un altre és fer una espècie de formació d'escoles d'FP1, FP2, que diríem aquí, de perruqueria, de mecànica, això s'està ben als inicis, això. I un altre projecte és, hi ha un centre de formació, que en diem centre de cultura, per a formació de totes les dones amb les quals treballem, per formació per la canalla, pel jovent de totes aquestes regions. I l'últim projecte, ara està més tirant endavant, és tenir un centre on hi ha tot de maquinària. Maquinària simple, Maquinària molt simple per ajudar a l'agricultura d'aquestes cooperatives. Les dones aquestes poden demanar la maquinària, no perdem mai de tractors ni de res d'això, per suposat, La maquinària és simple per fer funcionar les seves cooperatives. La venen a buscar, la fan servir, la tornen i és un intercanvi.
2: En aquest sentit, al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagi viscut?
3: Sí, mira, recordo que quan feia un temps que havíem fet tot el treball en pou sanitari, una noia que era infermera, diguem-ho així, ja no n'hi ha, perquè en aquesta regió n'hi ha ni metges, ni infermeres, ni farmàcies, res. Una noia que feia d'infermera en dos o tres pobles ens va dir: home, m'heu deixat sense feina, però els nens no es moren. Els nens es poden malalts i, per tant, quasi vestir sense feina. Mig molest estava. És curiós, És de coses d'aquestes, detalls els que vulguem, O bé, un dematí ens llevem, estàvem allà, etcètera, dormint com estàvem allà, i davant de la porta de la barraca, diguem-ho així, del pavelló, diguem el que vulguem, i teníem dos micos petits, una rata immensa i un gat, morts, que els havien anat a caçar la nit. Quan nosaltres, només de veure, i aquella hora estava ple de mosques, eh? Només de veure aquella rata, una rata immensa, però que són rates, diguem-ho així, que només han menjat verdura i cuques al bosc. Doncs i vam tenir molts problemes per no emportar-nos, ens hauríem fet emportar d'ací com no, vam dir que nosaltres ja teníem arreglat, i etcètera, els vam deixar la rata, els micos, i ens vam emportar el gat, que ens van dir que era el més selecte, i vam coure el gat, bueno, etcètera.
2: Consideren que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
3: Així en general, m'atreviria a dir que de consciència social sempre en manca. De consciència social sempre en manca, perquè aquí ja sé que hi ha moltes precarietats, però som gent rica, eh? La comarca, amb moltes precarietats, i amb famílies, i gent que no té treball, no té habitatge, això ho crec, però en general... Però, tot i havent dit això, nosaltres hem trobat sempre una acollida i una consciència social, tant en particulars com en entitats, com en ajuntaments, extraordinària. Pràcticament, a tots els ajuntaments que hem demanat diners, sempre ens han atès i ens han donat. Per exemple, l'Ajuntament de Vic, per exemple. L'Ajuntament de Torelló, l'Ajuntament de Roda, les Masies, de, bueno, podríem dir una pila, Sant Pere de Torelló, Uris, etc. Pràcticament a tots els que hem anat ens han donat, cada any ens donen subvenció per allà. I això és molt d'agrair, eh? Que són molts diners cada any, eh? Són milers i milers d'euros, eh?
2: De fet, la següent pregunta tracta sobre aquesta altra vessant, que també és molt important, la del finançament. D'on surt aquest suport econòmic per poder continuar amb aquesta causa?
3: El suport econòmic surt... Mira, nosaltres, el primer que vàrem fer, i és el que hem fet, ha estat fer conèixer a molta gent particulars. Jo estic a Roda de rector, i per tant vam començar per la parròquia, dient a la gent que ens faltaven diners per això. I la gent s'hi va fer de seguit. I llavors, a tota la comarca, coneixem molta gent, vam anar escampant amb gent particulars de la comarca i la gent que ens van fent. Ens van fent transferències, donatius a mà o per transferència, constantment, tots aquests anys. Els ajuntaments, hi vam anar, els exposem un projecte, sempre, un projecte, tot projecte. Ens falten tres molins per molinar la mandioca. Anem als ajuntaments, això ens costa tants diners. L'Ajuntament ens diu, podem arribar fins aquí. Molt bé. L'altre ajuntament, pagarem això altre. O bé que això, la Fundació Girbau. Ens falta maquinària per això. Anem a la Fundació Girbau, els presentem un projecte de maquinària. La Fundació Girbau estudia i diferents anys ens han ajudat i ens han pagat maquinària. Sempre fem presentant un projecte i, per suposat, després presentant factures de tot allò que ens han donat, fins al darrer cèntim. Això és molt important de fer-ho, també. Funcionem així.
2: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
3: El projecte que ara tenim més a mà és mirar de fer conduccions d'aigua, som aquí ara, unes petites conduccions d'aigua en alguns dels poblats on estem. Conduccions d'aigua no vol dir per les cases, sinó que del pou arribi l'aigua a dos o tres llocs i que d'un pou arribi l'aigua a la casa de cultura que tenim. Això és el primer que fem, i mirar que aquesta aigua ara pugui ser, que es pugui veure sense cap perill, perquè allà les condicions són diferents d'aquí. Estem en això i estem en el que deia dues altres coses. El que deia de tenir maquinària, anar omplint un magatzem de maquinària per ser cedida a cadascuna de les cooperatives, i estem ampliant un centre de transformació de la mandioca en pols per envasar i per comercialitzar, perquè la gent d'aquests llocs no són capaços de fer això. Per tant, s'ha muntat un centre on es fa tot aquest procés. Estem en aquests tres projectets ara.
2: Què poden fer els oients per poder col·laborar amb aquesta causa?
3: Les accions que es poden fer és, com que són prou coneguts, és enviar a Germanament, fer-se socis de Germanament Sense Fronteres, que és una ONG molt petitona catalana, o bé enviar un bízum o una transferència, els bízums que nosaltres tenim i el compte corrent que tenim. Per nosaltres, prendre consciència, això ens interessa. Hem anat molt als instituts, a les escoles, moltíssim, perquè ens interessa molt ajudar a prendre consciència al jovent i a la canalla que pugui.
2: Ramon, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
3: Disposar i agraïts a vosaltres.
4: de tots colors.
1: El magazín de tots colors. Cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, com estem?
5: Bé, bé, anar fent. Comencem el dia. Per exemple, comencem amb una pel·lícula. Una pel·lícula que és una comèdia, eh? És una comèdia que està molt bé. És una comèdia que es va estrenar a Suècia el 4 de març del 2022. I, bueno, diu així. El Club dels Dimarts. La Catherine i l'Esteban estan celebrant els seus 40 aniversaris de bodes amb els seus amics. Mentre els seus amics brinden per la seva felicitat, la Catherine descobreix que l'Esteban, el seu marit, ja ha estat infidel. La Catherine ha passat la seva vida cuidant el seu espòs i la seva filla. I ara tot s'estan esmicolant. Quan de sobte, un vell amic la convenç per unir-se a una classe de cuina dirigida per Larry, un xef de renom. O sigui, que a partir d'aquí la seva vida canvia pel món de la cuina. Pot estar bé aquesta pel·lícula. I bé, anem pel nostre, que és el menjar, que és això que es tenia. Avui parlem d'una cosa que també, com l'altre dia vaig dir que és molt rara, també és raro. Passa que hi ha gent que menja més, jo pel menys molts. Els raves vermells. Sobretot els raves que tenen fulles, eh? No aquells que venen ja empossats. I a més et diré una cosa, les fulles es poden menjar. Les fulles dels raves es poden menjar. Les fulles de les espinaques es poden menjar. Les fulles verdes de l'escarola es poden menjar. Les fulles verdes de l'enciam es poden menjar. I clar, molta gent el que fa és que quan arriba a casa va i ho llença. O cosa que vas a la botiga, passes per la caixa i el caixer et diu, vol que li talli les fulles i ho llenci? Quin pecat. Això, senzillament, això, a mi, amb una mica d'oli, rentem les fulles, totes les fulles, eh? Totes aquestes fulles que he dit jo avui, eh? L'escarola, el siam, els raves, els fulles d'àpid, la part verda del porro, la part verda de la ceba tendra, totes aquestes coses verdes que dius, no me'ls menjaré, bueno, és cap problema. Agafem una olla i posem un bon raig de 0,4, jo hi posaria un tronxo petit ja pelat de gingibre, pam, pam, allò que es fregeixi una miqueta, i, sincerament, un cop estigui tot més net, abans que el gingibre es fregi molt, afegim aquestes fulles, totes les fulles, aneu a remenar-les una miqueta, veieu que traurà molta aigua. A partir d'aquí tenim aigua lenta, el mullem, si voleu afegir una patata perquè sigui més després per sota, cap problema, i afegir una patata. I a partir d'aquí això, el deixeu bullir uns 15-20 minuts i el passeu pel Turmix, tal com sona. Sempre amb el Turmix, eh, inclinat, mai recte, eh, inclinat, perquè així d'aquesta forma es va tinjant tot. En tant en quant, preu el Turmix i doneu un parell de cops perquè les esbres saltin de les aspes i a partir d'aquí teniu una sopa de verdures boníssima, boníssima. Solament teniu que fer agafar pots de vidre que us heu rentat, va quedar rentat, plats, a una temperatura alta, que hi ha quedat ben nets, ompliu aquests pots ràpidament i encalenen o tapeu fins a dalt, o tapeu, i el gireu i el deixeu refredar. Això us aguantarà a la nevera quasi un mes i mig. I teniu un caldo de brou, baixant de l'hivern, però us ho podeu menjar fred a l'estiu, i està boníssim. Teniu aquí vitamines de dojo. I no heu llançat res, al contrari, heu guanyat. Perquè tot això ho haguéssiu llançat. I ho haguéssim guanyat. Ho dic perquè això avui va de raves. I els raves porten fulles. I aquestes fulles es mengen amb amanida, amb qualsevol puesto. Es mengen. I es poden fer de mil formes. I així és una fórmula de no llançar res. Que és el que tenim d'aprendre, no llançar res, que llancem masses coses, masses tonteries. Anem per la feina. Fem una mida de raves amb faves. Aquí ho que necessitem, 300 grams de faves desgranades, que siguin petites i tendres. Oi? De raves ben nets, amb les fulles ben tendres. I els partim per la meitat. 60 grams d'oli d'oliva extra. 200 grams de ceba tendra picada, ja picada i fina. Ceba tendra picada i fina. Un gran llany també picat i fina. 30 fulles de julivert picades, 10 fulles de menta picades, vale? Sal, pebre, 40 grams de mostassa de Dijon. Dijon és d'aquella verda, perquè ja ho sabíeu. Vale? El que farem? Agafem les salves, les escaldarem, senzillament, si són petites, escaldades i sal, i ja està, senzillament. A mig minut ja tenim prou. Les triem, les passem per aigua i les deixem a fora de la nevera. És igual, les deixem a fora, vale? I agafem amb un cassó, amb una mica d'oli, sofregim la ceba durant uns 5 minuts. No té de cara del cuita de tot, només una miqueta, eh? I afegim la picada de l'all, julivert i la menta. I afegim tot això dintre la cassola. Deixem 2 o 3 minuts que es remeni una miqueta amb aquesta ceba i ho reservem a la nevera que sigui aquest sofrit fred. Quan estigui fred, senzillament hi afegim les faves i els raves. Ho amanim amb una mica de mostassa i oli. I ja teniu aquí un bol de faves amb raves, boníssima, boníssima, boníssima. Fem una coca ibèrica amb raves. Una coca. O fem una coca de vidre, aquestes que venen a les botigues. Tenim més o menys un 15 per 20, més o menys. I el que farem per sobre, 15 figues seques, tallades molt fines, per sobre. Raves, llesques, raves, amb les seves fulles, eh? Les fulles tallades també a llesques, petites. Ho amanim una mica d'oli, sal i pebre blanc. Per sobre, 200 grams de pernil ibèric, per sobre, clar, col·locat per sobre. I per sobre, 20 grams de formatge manxec, res, com si fos ratllat, per sobre, ratllat, o minifalques. Aquí, hi ha dues solucions. O menjar-nos la coca així sencera, o donar-li un cop de gratinador al forn. Gratinador al forn. Que el pernil es fongui una miqueta i el formatge també. I ho trieu i això està entre els dos de les figues. El salat del pernil i el formatge i el picant dels raves. Bueno, aquí tenim una cosa sensacional. I farem una crema de raves. Sí, com sona. Ho que necessitem aquí, 5 grams de porro picat, 20 grams de mantega, 10 grams d'oli d'oliva, 5 grams de raves, també ben nets, amb les fulles ben tendres i partits per mirat, vale? 200 grams d'oli d'oliva, una altra vegada, 1.500 mil grams d'aigua bullint, més o menys, sal, pebre blanc i 50 mil·límetres de nata i 30 grams de mantega. Aquí el que farem, amb una cassola, amb 20 grams de mantega i aquests 10 oli d'oliva, 20 grams d'oli d'oliva, i afegirem el porro. El farem coure una miqueta, res, 10 minutets, que no agafi color, solament que quedi blanc. Tot seguit afegim els raves i deixem coure uns 10 minutets. I un cop col cuit aquests 10 minutets, i afegim l'aigua, els 1.500 mil·límetres d'aigua, més o menys si està bullint de colla, si no, arrenca el bull. Sal, pebre, i quan estigui ben picat, ben d'això, passem pel tornís. Torna a dir el mateix. Tornix inclinat. I en tant en quant, el que fem és netejar el tornix, perquè a vegades les fulles es salien i el tornix queda atascat, o sigui, queda embossat. I un cop estat tot això, hi afegim la nata i una mica d'aquestes 30 grans de mantega últimes que deia. I veieu que queda com una bitxosua, per dir una cosa, de raves, amb un gust picantet, que era un gust molt bo. I farem una guarnició de raves caramelitzats. Aquesta guarnició serveix per acompanyar un bon entrecot, un margarit d'ànec, un arròs blanc, si vols tu, una amanida, per fer-la, de mil maneres. El que necessitem, necessitem un brat de raves, amb les seves fulles, si voleu, 2 o 3 grams d'all i comí en gra, 2 cullerades d'oli de coco, 2 cullerades de vinagre de cidre, 2 cullerades de mel, una mica de julivert fresc, sal i pebre. El que farem? Sofregim els alls i tallem els raves. I afegim també les fulles amb una paella amb oli. I afegim els alls i el comí, i una mica de sal i pebre. Deixem el foc lent, molt a poc, uns 8 minuts. Vale? Tapem la paella i deixem coure uns 10 minuts més. I a partir d'aquí, i afegim el vinagre i la mel, a poc, deixem 2, dos o tres minuts coure a poc a poc, i veureu que aquest vinagre i aquesta poma us ha fet un caramelitzat que és perfecte. I això amb una carn, o una carn cuita, que pot ser una vedella freda, o, per exemple, una llengua de vedella, també és molt bona, pot ser una carn magra rostida, també freda, també, que si no vol, una hamburguesa per sobre d'hamburguesa, això també pot ser, es pot fer amb unes guarnicions en carn boníssimes, boníssimes. Ja veus que el rave, a part que es diu ja dic, que va molt bé per la salut i sí, porta moltes vitamines, tenim un amic a la botiga, sobretot compreu-lo amb rames, o sigui, amb res d'envasat, ni aquestes coses. Sí, sí. Us ho aconsello i aprofiteu les fulles per fer sopes, perquè és molt bona, és molt bona. Que també podeu fer-la, ei, bullir les fulles amb quatre patatones i menjar les bullides i després escorregudes com unes patates i mongetes amb oli i una mica de curri per sobre. I aquí teniu unes patates amb fulles de raves que són boníssimes. Veieu que aquí amb els raves podem fer mil i una cosa.
1: No sé per què té tanta mala fama. I quan fas perquè una cosa malament, dius això és un rave.
5: Que és picantet. O sigui, el rave té això, que és una mica picant. Però això, aquest picant, és allò que dic una mica alegria a la vida, aquest picant. Per mi el picant, eh? Per mi el picant és aquella xispa que li dona la vida d'allò que no sigui tan avorrida, m'entens què vull dir? O sigui, a les amanides per mi m'encanta, perquè menjar molt sol és, oh, ai, de passada. A mi m'encanta hasta el xocolata picant. El xocolata picant, hi ha un supermercat aquí que diu el nom, perquè si no és malament, que aneu a buscar aquell xocolata. Xocolata amb bitxo. Xocolata amb bitxo. És una passada. Pica, però pica el just perquè no mati el xocolata. I és boníssim. És el supermercat Aldi. Ja no diré més, perquè no em paga ni un duro. Ei, us recomano aquesta xocolata. Proveu-la. És el 70%. Ja està bé per menjar-ne. Però menjar una ganyola de xocolata després d'anar d'aquesta xocolata és... Bueno, millor que el sexe, que res. Perquè et dona una gispa que es massa. I la xocolata, ja sempre dic que és el millor orgasme que pot tindre la vida una persona a la boca. Perquè la xocolata es fon. O sigui, no tens que mastegar. No tens que deixar la temperatura dels 36 graus que tenim, la xocolata no es resisteix. La xocolata es fon a fons a partir dels 40 graus i es comença a fondre. O sigui, a partir que hi fotis 36 graus, ja es comença a fondre. I això que aquesta dolçó, aquesta crema, i que sigui un punt picant, no sé si has vist la pel·lícula de xocolat. La pel·lícula de xocolat, hi ha un tros de la pel·lícula, que sempre m'han d'acordar, hi ha un tros que diu... El meu home no fa res. I ell li diu, prova aquest xocolata i ja en parlem. I aquest xocolata és picant. I l'home comença a menjar un pell de xocolata i no pot parar, no pot parar. Agafa la dona i diu, bueno, si no hi fa res. Per això dic que, ei, proveu aquest xocolata. Molt bueno, bé. Joan, ja veus que ens ho passem bé.
1: Sí, sí, unes recomanacions molt interessants.
5: Sí, sí. Perfecte, ja hem vist el rave, ja hem vist la xocolata i hem vist com aprofitar coses avui, a part de la política que hem vist. Perfecte.
4: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda, molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi govern-comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs, avançar en aquest tema. No? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre. Perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
10: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
11: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
10: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
11: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
10: La jornada ha acabat a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament. En una jornada que ha començat de bon matí amb 2 talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15, i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
15: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica, i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
16: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar i el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
14: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
17: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
18: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
0: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser, per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
20: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
19: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
21: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
0: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
23: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
22: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar 1 hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
25: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
24: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU i Lleida Ràdio.
2: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
3: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
2: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
5: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
6: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga. És una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs, vam dir que això és fantàstic.
5: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
0: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
7: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
8: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Voltor ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
26: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
8: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
7: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan Garcia.
27: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera, amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
28: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és
9: aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
27: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
7: Gràcies, Joan Garcia. Des de Cugat Mèdia, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
10: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
7: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
11: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
7: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa. El seu actual club serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: vida en los espejos, una sombra resguardada en los portales. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste en el brillo de los ojos, como un mapa sin señales, una marca imperceptible entre las cosas más banales, en aquello que no importa y en las cosas importantes. No te fuiste, nunca te fuiste, te quedaste.
1: Ara som gegants.
2: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Astrid, la revista de les bones notícies.
4: Ràdio Vic, 90.3.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Va.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has rampat.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Manlleu, la sensació d'impunitat torna a encendre la indignació veïnal. Després de mesos d'investigació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la policia local, la setmana passada es van detenir 5 homes d'entre 22 i 36 anys acusats de robatori en força a habitatges de Manlleu i municipis veïns com Roda de Ter. Però la notícia que ha provocat frustració és una altra. 4 dels 5 arrestats ja han quedat en llibertat. Segons la policia, el grup actuava de nit, escalant façanes, entrant per finestres o fins i tot per teulades, i robaven joies, bicicletes, aparells electrònics i eines. Entre tots acumulaven 66 antecedents policials. La indignació es va fer visible al ple municipal d'aquest dimarts. Veïns del barri de Gràcia van denunciar una situació que consideren insostenible. Un dels casos més impactants és el d'una dona de 74 anys que es va trobar els lladres dins l'habitació mentre dormia. Segons es va explicar al ple, li van tapar la boca perquè no pogués cridar. Només en l'últim mes els veïns asseguren tenir constància de 7 robatoris o intents. El portaveu veïnal Tomeu Sitjà denuncia que moltes víctimes són persones grans que viuen soles. Els residents han creat un grup de WhatsApp amb 150 membres per compartir alertes i reclamen més patrullatge policial. La regidora de Seguretat, Lluïsa Bautista, admet la decepció i assegura que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i ha traslladat expedients sobre reticents a la Fiscalia de Vic. Però la pregunta continua al carrer. Què passa quan una investigació acaba, però la por continua entrant per la finestra? És dijous 21 de maig del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17. El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb Josep Maria Molinero i Oriol Boleda de l'AFA Escoles d'Ugassa per la Festa Mouta Rural. I després la Laia de Déu entrevistarà a Manuela Vilaseca. A les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui a la Fogler la Laia conversarà amb Neuro i Francesc González del Mirador de Mollà. A 11:15 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre sobre les pel·lícules que estan en cartellera i alguna recomanació de sèrie. Tot això, però, en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com comentàvem a l'editorial, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu van assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu, doncs, va estar la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups del plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'l van trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
2: Exigim, doncs, que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
1: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
2: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més. Facilitar, no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs tenir aquesta eina que ens faciliti, doncs, aquesta també prevenció.
1: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
3: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs, deixarem d'actuar.
1: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Kíper, epicentre del grup criminal.
4: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
1: Tot i la posada en llibertat dels 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
0: I Campdevànol tancarà els contenidors de rebuig i orgànica l'1 de juny per millorar el reciclatge, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: L'1 de juny serà el primer dia que els contenidors de rebuig i de matèria orgànica de Campdevànol estaran tancats i es necessitarà una targeta identificativa per obrir-los, gairebé dos mesos després del previst inicialment, que era el mes d'abril. L'alcalde Oriol Lázaro recordava quin era el principal motiu per haver pres aquesta decisió.
6: Era molt important ser el primer o dels primers municipis a tancar per tal d'evitar que ens vinguin deixalles de fora i que continuï pujant la factura com ha anat pujant els darrers anys, que no dic que sí per aportacions externes, però sí que hem de poder controlar qui aboca i com a boca, intentar que no arribem al mig milió d'euros de despesa perquè cada cop ens acostem més perillosament i això és el que ho volem evitar, evidentment. Amb aquesta instal·lació de les targes el que farem és tenir tant la fracció de rebuig com la d'orgànica controlada en quant a que els abocaments siguin de persones, de veïns i veïnes de Campdevànol.
5: Cal recordar que durant el mes de febrer es van fer dues reunions informatives obertes a la ciutadania en què unes 300 persones van omplir la sala auditori del centre cívic. En aquell moment es van resoldre els dubtes i les qüestions relacionades amb el funcionament i es van començar a repartir al punt d'atenció ciutadana de l'Ajuntament les targetes per a tots els veïns. Aleshores, cap d'àrea de Medi Ambient de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, Elisabet Muntades, va explicar que s'havia d'implantar aquest sistema per reciclar millor.
7: Que ja veiem que de rebuig passem d'un 16% que hauríem de tenir, tenim un 40%. Però, si mirem aquí Campdevànol, tenim de rebuig un 62%. Vol dir que de reciclatge el podem millorar molt. Tenim amb poca feina que fem, podem millorar.
5: Aquest tancament de dues de les fraccions de residus no suposaran un canvi substancial pels veïns de Campdevànol, ja que podran continuar llançant les escombraries a qualsevol hora del dia i les vegades que vulguin. Únicament hauran de portar la targeta sobre quan hagin d'anar a llançar-les. L'Ajuntament posarà en marxa una campanya per recordar els canvis que es difondrà a través de les xarxes socials i en què resoldran els dubtes més habituals que sorgeixen.
0: I el passat 5 de maig es va presentar la nova taxa de residus comercials que s'aplicarà a Centelles a partir d'aquest any. La reunió adreçada al sector comercial i de serveis del municipi va comptar amb l'assistència d'una vintena de propietaris i responsables dels establiments de la vila Andreu Jiménez.
1: Centelles canviarà la taxa de residus comercials al municipi. El canvi respon principalment a les obligacions marcades per la legislació europea que vol diferenciar la part fixa de la variable de la participació. Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica, ho explica l'alcalde de Centelles, Josep Paré.
8: Tot és important que us quedeu amb aquests dos aspectes, que és l'obligació de diferenciar fixa i variable la tenim com a municipi, l'objectiu de poder diferenciar la part variable amb els tipus de residus, doncs també és una manera de poder ajustar el tractament a la gestió real de cada un dels comerços.
1: Per fer-ho possible, aquest nou sistema, l'Ajuntament aplicarà als comerços el model de targetes identificatives que ja funciona als habitatges del municipi. Així ho explica a la reunió del tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Centelles, Marc Martín.
9: El que estem aplicant als municipis de Catalunya és en funció de la participació que anomenem. Llavors, en el nostre cas, amb la implantació del sistema de contenidors amb targetes, el que fem és assimilar a l'ús de la targeta, l'obertura del contenidor, a les necessitats que puguis tenir. És el sistema més equitatiu que s'ha trobat. És un canvi important i ha de sigut el moment on hem de fer la segona part, que és la taxa comercial, equiparar-la a un sistema just.
1: Fins ara, la taxa comercial es calculava principalment en funció dels metres quadrats dels establiments, un sistema que, segons es va explicar durant la trobada, perjudicava alguns col·lectius comercials.
8: Els comerços i establiments que no generen orgànica, amb la taxa de fixa i variable que es preveu, han de pagar menys del que paguen actualment. En canvi, els que tenen residu orgànic, que pesa més, que té un tractament diferent, doncs el tema tarifari de la taxa, doncs evidentment, doncs els hi pot variar i, per tant, doncs és un dels primers elements que heu de tenir en compte. Si alguns vegades pensàveu, ens apugen les taxes, hi haurà comerços i establiments que sí, hi haurà comerços i establiments que se'ls hi minorarà.
1: Durant l'acte també es van presentar els resultats de l'enquesta realitzada arran de la prova pilot del tancament del divendres a la tarda al centre del municipi.
0: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
10: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millora en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
5: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. Es renovarà el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
10: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
5: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
0: I la rehabilitació de l'emblemàtic edifici de Can Comadran a Mollà s'ha convertit en una de les grans protagonistes del panorama arquitectònic català. S'ha convertit en finalista de 4 concursos del sector Laia de Déu.
11: La reforma de l'edifici ha captivat els jurats pel seu aspecte respecte al patrimoni i a la seva alta eficiència energètica. Una proposta que ja ha passat l'examen de certàmens amb els Premis Catalunya Construcció o els de la Casa de l'Arquitectura, que s'han resolt aquest mateix mes de maig. Ara totes les mirades estan posades en el proper mes de juny, on es disputaran les dues resolucions que queden pendents al calendari. La primera cita serà el pròxim 9 de juny a Madrid, a la gala dels Premis Arquitectura del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, on l'edifici moianès competirà amb les millors obres de tot l'estat. Només 8 dies després, el 17 de juny, Can Comadran també és entre les finalistes dels Premis FAT. El Design Hub Barcelona acollirà aquesta gala on el projecte opta a endurçar el Premi Gros en la categoria principal d'arquitectura. Can Comadran va ser dissenyada per l'estudi Mestres Veig Arquitectes.
0: I la Fira de Sant Isidre del Granollers de la Plana es tornava a reivindicar diumenge com el punt de trobada de la pagesia. Entre bestiar hi havia cavalls de ramaderia de la nova associació Terra Endins de Cavall Pirinenc Català i també un ramat d'unes 600 ovelles de Niubó de Manlleu, Andreu Jiménez.
1: Un tractor blau, un Lanz dels anys 50 del segle passat, presidia l'entrada de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. 600 ovelles i algunes cabres s'han convertit aquest any en una de les grans atraccions de la Fira de Sant Isidre de Granollers de la Plana. De fet, endevinar 4 animals hi havia era un dels concursos estrella. Entre el bestiar, els cavalls i les demostracions de maquinària agrícola, la fira ha omplert el poble durant tot el matí. Hi van participar una quarantena d'expositors vinculats al món agrari, des d'empreses de maquinària fins a serveis pel camp o productes per protegir els cultius dels senglars. Tot plegat en una cita que un any més ha tornat a reunir el sector primari de la comarca. L'alcalde de Granollers de la Plana, Josep Casasses, en fa èmfasi.
12: La veritat és que és d'aquelles coses que, a part de veure un espectacle i fer un homenatge a la pagesia de casa nostra, doncs fan comunitat, fan poble, i la veritat és que molt, molt contents de l'èxit que assoleix cada any rere any aquesta fira.
1: Un dels moments més esperats arriba cada any després de la missa. És la tradicional benedicció dels tractors. Primer van passar els més petits, conduïts per la canalleta amb tractors elèctrics, i després els clàssics.
13: Aquí tenim tractors que porta la gent de casa seu, aprofiten i porten el tractor i després es beneeix a dalt a l'església. Després tenim la part de parades, no parades d'alimentació, això, sinó que el que tenim són parades de gent del sector, dels pneumàtics, de comprar llavors i tot això, que els hi serveix gent del sector.
1: Amb la carretera tallada pels Mossos i desenes de tractors fent cua per ser beneïts, Sant Isidre va tornar a convertir Granollers de la Plana en un punt de trobada dels pagesos d'Osona.
0: I aquest divendres la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu.
11: Aquest divendres, la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga i Argullós. L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Arauig i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar el municipi.
14: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es posi a una pàgina web, vam pensar, pues, potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
11: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica al municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifredo.
14: Va arribar un moment que es va considerar que això seria important que passés a l'Ajuntament. Llavors, a partir d'aquí, doncs es va lluitar això. Això no és una cosa d'una persona, sinó que són d'una colla i, a més, d'un interès històric per Sant Feliu. I així es va proposar i es va buscar a veure junt amb l'Ajuntament de quina manera això es podria conservar ben conservat. I, finalment, es va crear, això ja va ser el 1988, al Museu Municipal de Can Xifreda.
11: La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
0: I el pavelló municipal de Cardedeu ha acollit l'exhibició anual del Club Karate Cardedeu, una disciplina que cada any té més adeptes a la vila. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. De fet, tot plegat s'ha dut a terme en una jornada en què els i les diferents karateques han mostrat davant del públic tot el que han estat treballant al llarg de la jornada de l'any. Escoltem a Sergio Fernández, vicepresident del Club Karate Cardedeu.
16: Ens agrada mostrar el que fem cada dia habitualment a classe i és una mica un esdeveniment molt enfocat a les famílies, als amics, a les parelles, que vegin, clar, o sigui, que vegin el que fan els seus amics, familiars, tal, quan van cada dia tres vegades per setmana a classe de karate.
15: Durant l'exhibició, els participants han realitzat demostracions tècniques, combats i exercicis de diferents nivells, en una jornada oberta a famílies i veïnat del municipi. L'acte també ha servit per fer balanç de la temporada i posar en valor la feina feta pels esportistes i entrenadors al llarg de tot el curs.
16: Bé, bona. Bueno, al final intentarem mantenir-nos sempre cada any de la mateixa manera, que això sigui un club molt, molt familiar, que sigui un club molt proper a les famílies, als alumnes, que tots tinguem una gran participació i pes, que ens sàpiguem adaptar a qualsevol alumne, i jo crec que això ho complim, sense dubte.
15: Més enllà de la vessant esportiva, la trobada ha posat en valor els principis que treballa aquesta disciplina, com la constància, el respecte i el treball. Una cita que el Club Karate Cardedeu celebra cada any per compartir la feina feta i continuar apropant aquest art marcial al municipi.
0: I seguim amb esports, perquè aquest diumenge es va donar per acabat l'IETF Open Ciutat de Vic, que durant tota la setmana passada es va omplir de tennis de nivell del club de la capital. El triomf se'l va acabar enduent Daniel Rincón, el cap de sèrie número 1. Andreu.
1: No hi va haver sorpreses i Daniel Rincón, cap de sèrie número 1, es va proclamar campió de l'Open Internacional Ciutat de Vic. El torneig es va tancar diumenge amb una final molt disputada contra Sergi Pérez, seguida per un nombrós públic que va omplir la pista número 1 del Club Tennis Vic. I això que a l'inici de Rincón feia pensar que seria una final ràpida. En poc de més de mitja hora es van dur el primer set per 6-1, però Pérez va reaccionar en el segon set i el partit es va igualar. Amb 4-3, el marcador va aconseguir trencar el servei de Rincón i mantenint els seus jocs, el servei es van dur el set per 6-3. Amb la igualtat es va arribar al tercer i definitiu set, on Rincón va trencar el servei de Pérez per situar el 5-3 al marcador. En l'últim joc, amb el seu servei, no va deixar escapar la victòria. Sentim el vencedor.
17: Yo creo que he empezado bien y he aprovechado que él creo que ha empezado con un poco de nervios ahí, sobre todo en sus juegos de saque. Entonces he conseguido distanciarme y eso me ha dado el primer set. Y luego él ha subido bastante el nivel y yo he tenido oportunidades a mi saque que no he aprovechado en el segundo. Y bueno, la dinámica era toda para él, iba a break arriba en el tercero, pero bueno, he intentado seguir ahí, ser un poquito más agresivo, intentar encontrar mi juego. Y bueno, no me he terminado de encontrar muy bien el partido, pero estoy contento de cómo he competido y cómo le he sacado.
1: A la semifinal, Rincón va superar Jack Kennedy, cap de sèrie número 4, mentre que Pérez es va imposar a Ilian Radulov. En la final de dobles, el triomf va ser per Jack Kennedy i Keaton Hans, que van derrotar per un doble 6-4 els caps de sèrie número 1, Ignasi Forcano i Marc Verbort. En parla Miqui Moreno, director del torneig.
18: Tracta d'oferir oportunitats al talent perquè es pugui manifestar i perquè es pugui desenvolupar sense haver d'anar gaire lluny. Això crec que és molt important per crear aquest ecosistema, aquest teixit i aquesta xarxa de desenvolupament del talent.
1: Així es va tancar una setmana de gran tennis al Club Tennis Vic, un torneig que ha permès a molts jugadors competir en una cita molt propera al nivell del tennis professional.
0: I el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava l'espai gastronòmic i cultural al Tarambán. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona. L'obra proposada proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem a Jordi Cabré, l'autor.
19: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc i uns espais i una geografia, això que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
15: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca Símbol Editors. Igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta en si.
19: Records, vivències, són maneres de veure el Montseny que jo no sabia que tenia, però que les tenia molt a dintre i, per tant, ha sortit bastant sol. Però sí que és veritat que a l'hora d'escriure'l he anat descobrint coses. Hi ha un moment que et penses que ho saps tot sobre el lloc on has estiuejat i on vius, i no ho saps tot. I dius, no, escolta, però això com anava? Llavors la taula dels tres bisbes de Sant Marçal o la creu de Matagalls exactament quan es va clavar i quantes vegades s'ha reformat, aquelles bruixes, al final eren 14 o van ser 22 que van executar a Viladrau, són documentacions, la masia del Joan de Serrallonga, són coses que he hagut d'enriquir i descobrir jo mateix, i al final he hagut de, fins i tot, descobrir coses que no sabia, i això sempre és enriquidor.
15: Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà ara 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
20: Hola, bon dia. Es va instal·lar a sobre nostra aquest anticicló típic dels Açores, que a més ens està aportant una bombolla d'aire càlid, i es anirà notant aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a altituds mitjanes, entre 700, 1.000 metres, una mica més amunt, 700 i 1.200 metres, hi haurà aquest matalàs d'aire càlid important els pròxims dies, que serà, sens dubte, el gran protagonista meteorològic. Això, i el sol, i una gairebé un sense cap núvol, serà la tònica dels pròxims dies. I les temperatures, clarament, per sobre del que tocaria. Hi ha hagut un canvi. Els primers 20 dies de maig han estat força frescos. No es va arribar enlloc a Catalunya als 30 graus, els primers 20 dies de maig, i ara ja pugen de manera important les temperatures. Avui, com deia, no tindrem gairebé cap núvol, molta tranquil·litat meteorològica, i unes temperatures que superaran els 25 graus a moltes zones, per tant, càlides ja a les hores centrals del dia, i molta, molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies, molt bon dijous.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ja sabeu que, com sempre, aquesta primera part la dediquem a fer dues entrevistes, i la primera avui serà amb l'Isaac Muntades, on entrevistarà en José María Molinero i l'Oriol Boleda de l'AFA Escola d'Ugasa per la festa Mouta Rural, i després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Manuela Vilaseca per parlar-nos de la cursa de la Cocodona, que travessa alguns dels paisatges més espectaculars d'Arizona, i també per parlar d'esport. Tot això després de publicitat, 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
21: El nou FM, el nou so d'Osona.
22: 24/7.
23: Avui, un cotxe per moure'm.
24: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
23: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
23: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
26: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
27: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
28: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.com, i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
29: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
30: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
31: Jazz Club,
3: Dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
0: En punt 9:45 del matí, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona.
0: Va, començarem, com sempre, per les portades dels diaris catalans, per la portada de La Vanguardia. Què diu avui la seva portada, Andreu?
1: Doncs mira, va, avui el titular de La Vanguardia és el següent, Ona. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no hi ha proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. I si fa també uns dies comentàvem que Xi Jinping es va trobar amb Donald Trump, ara amb qui ho ha fet ha sigut amb Vladimir Putin, que és la imatge d'avui del diari de La Vanguardia, on es veu a Putin i a Putin i a Xi Jinping en aquesta trobada, i el que llegim és Xi i Putin marquen distància amb Trump.
0: Bé, imatges curioses que ens deixa a vegades aquestes connexions estranyes. Bé, Andreu, seguim i anem per la portada del diari Ara.
1: Que igual, continua fent referència a l'exvicepresident que ha estat imputat, Zapatero. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis de govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutoria del jutge. Feijó acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions una possibilitat i que Moncloa la descarta. I a la imatge, aquest cap de setmana, ja sabem que hi haurà a Barcelona, concert del que és probable l'artista més conegut a nivell mundial, més escoltat mundial, conegut no, però més escoltat ara mateix, Bad Bunny, on ahir es passejava ja arribat a Barcelona, i la imatge és aquesta, doncs, sortint de la seva furgoneta ben blindada amb els vidres tintats que no es vegi res, i saludant a
0: la gent que l'estava esperant, sí. Suposo que a l'hotel on s'allotjarà aquests dies. Doncs Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
1: Zapatero i Julito van plantejar evadir 3 milions a Hisenda. L'amic de l'exvicepresident va acumular 5 empreses en 14 dies per canalitzar comissions de Plus Ultra un mes després que l'aerolínia entrés al programa de rescats. I a la imatge és la mateixa estructura que veiem a la portada de La Vanguardia, ja que els dos protagonistes són Xi Jinping i Vladimir Putin. Ahir en la trobada que va haver-hi de que els dos mandataris asiàtics, Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen els deslleials atacs contra l'Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín del líder dels Estats Units.
0: Exacte.
1: Ara bé, d'Ucraïna no van parlar.
0: No, clar que no. I acabem, Andreu, per la portada del Punt Avui, que també doncs, va per la seva línia.
1: Energia d'arrels catalanes, el sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals. Com sempre, el Punt Avui, que en portada porta el seu reportatge de capçalera, que amb la que obre sempre les edicions.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què expliquen avui els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Sánchez
0: dona
1: suport a Zapatero i descarta un avançament electoral. El president expressa al Congrés tot el seu suport a l'exdirigent socialista. Feijó l'acusa d'aliats parlamentaris del PSOE de sostenir la corrupció. El Partit Nacional Basc i Junts condicionen la continuïtat de la legislatura a la declaració judicial. I la imatge doncs, va relacionada amb tot aquest cas, amb la investigació del cas Plus Ultra que imputa Zapatero. La imatge és Gabriel Rufián, on surt amb la sentència de la sentència no, o sigui, l'informe del cas, i bé, s'agafa unes declaracions seves. Si això és veritat, és una merda. És el que llegim.
0: És el que llegim. Doncs, Andreu, seguim per la portada del Mundo.
1: El cas Zapatero dona una quiebra a la unitat del PSOE amb Sánchez. És a dir, que entra en destrucció, pràcticament.
0: Una fallida,
1: sí.
0: Ho hem hagut de buscar, em sap greu, però ho hem hagut de buscar.
1: Sabíem el significat, però la traducció, la paraula exacta, no. Potser això no doni per més. Sánchez dona tot el seu suport a Zapatero i els seus fidels es divideixen en uns Laufer i els altres en un cas molt, molt gros. Els socis admeteixen que no pinta bé, però tots segueixen donant suport a Sánchez. I la imatge és un Pedro Sánchez ahir a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats, sí, una mica amb el cap així,
0: cap cot.
1: I no... escenificant una mica el mundo de que la situació de Sánchez doncs, no és la millor, podríem dir.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón.
1: Continuen fent referència al cas Zapatero, la declaració de Zapatero davant el jutge, a l'aire, a 12 dies del 2J. La complexitat de la causa i la propania de la data aventuren que el seu advocat demana un aplaçament. Del Leufer a la cautela, els ministres del govern es posen de perfil al PSOE partit en dos. I la imatge doncs, es veu en el cap de l'oposició.
0: Imatge molt simbòlica, perquè sí. Sembla partida en dos i un efecte com mirall, gairebé.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo durant ahir la intervenció al Congrés dels Diputats, on van recriminar-se segurament a un, la defensa a Zapatero, i l'altre, aquest cas de corrupció, i demanant-li novament i per reiterada vegada la dimissió.
0: Mm-hmm. I, Andreu, acabarem per la portada de l'ABC, mateixa imatge, i avancem que la portada del Mundo.
1: És la mateixa imatge, correcta. Estats Units aporta informació clau a Espanya sobre la trama de Zapatero. Agències federals i la Fiscalia dels Estats Units han facilitat dades transcendentals sobre les trucades de telèfons i el rastreig de transferències bancàries i estan cooperant a nivell policial i judicial. Mm-hmm. I la imatge es veu a Pedro Sánchez d'ahir a la sortida de la sessió.
0: Cap cot,
1: també. Una altra vegada, cap cot. I bé, aquestes són les portades, Ona.
0: Mm-hmm. Doncs això, com explicàvem, aquestes són les portades dels diaris que podreu trobar avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
1: Així és, fins aquí una estona, Ona.
6: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen gairebé 7 minuts de 9:45. Doncs el pròxim diumenge 31 de maig es farà la segona edició de la Festa Rural a Ogassa, organitzada per l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola L'Esquirol d'Ogassa i també amb la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Escola Isaac Muntades. Bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, Ona. I sí, avui per parlar-ne teníem nosaltres dos convidats, l'Oriol Boleda i el José María Molinero, que són membres de l'AFA de l'escola L'Esquirol i també veïns d'Ogassa, i que ens donaran tots els detalls d'aquesta festa rural. Bon dia i moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
8: Bon dia.
9: Bon dia.
7: Primer de tot, abans de parlar pròviament de la festa, m'agradaria que m'expliqués una mica com està la situació de l'escola, que sempre doncs, aquests darrers mesos n'hem anat fent seguiment, encara està amb obres, no? Explicar una mica què s'està fent, quines millores hi haurà.
8: Bueno, en principi la festa va sorgir pel problema del nombre d'alumnes, perquè el curs... bueno, de fet, aquest curs només quedaven 5 alumnes. La meva gran, a l'any que ve, ja va a l'institut, i aleshores, en el moment que baixes del ràtio de 5 alumnes, tanquen l'escola. Mm. A partir d'aquí, pues, bueno, l'angúnia dels que es quedaven i les ganes també de l'Ajuntament i de l'equip de l'escola, pues, ens vam començar a moure, va sortir la idea de fer la festa rural i per bueno, donar a conèixer el problema i intentar captar gent que volgués vindre a viure al món rural i d'aquesta manera pues, aconseguir també atraure més alumnes. I amb tot això va començar, l'Ajuntament va aconseguir unes subvencions per fer ampliar l'escola i incloure el que és l'escola Bressol, mm-hmm. per tindre una mica de cantera, perquè clar, molta gent de, bueno, gent de Ogassa que tenien nens petits, pues, havia d'anar a Sant Joan o a Sant Pau o a Ripoll per portar-los a la guarderia de l'escola Bressol i d'aquesta manera poder cobrir tot el ventall d'educació dintre del poble. Es va aconseguir la subvenció, vam fer la festa i en principi la veritat és que es va desbordar una mica perquè van tindre moltíssima gent. No donàvem a l'abast i la veritat és que estem molt contents perquè ara mateix n'hi ha 11 alumnes, o sigui, tenim més del doble dels que teòricament quedaven aquest curs i ens dona una tranquil·litat de cara al futur. Les obres, de moment, l'escola, sí, l'han traslladat a lo que és l'edifici de la cooperativa i fins que comencin, perquè bueno, les obres són una mica importants i no és qüestió de 4 dies, sinó que li guanyem una sala de 30 metres quadrats que donaria la capacitat suficient com per tindre l'escola bressol i tot plegat.
0: Mm-hmm. Creieu que és una bona solució provisional aquesta?
8: No, la veritat és que s'han fet dues classes, hi ha una sala polivalent i també està a l'oficina de l'Ajuntament, o sigui, a l'edifici de la cooperativa és prou gran com per acollir-ho tot, i com que només són 11 alumnes no hi ha cap problema. Tenen prou amplitud, de totes maneres estan a l'altra vorera del carrer, uh-huh. O sigui que no han canviat gairebé de lloc, perquè estem a l'edifici, sí, de la cooperativa, està just davant de l'Ajuntament, i aleshores, pues, bé, l'únic és el pati, que clar, el pati està allà a l'escola, i allà a la cooperativa pues, no hi ha espai per tindre un pati, però que tampoc és un problema perquè...
9: Un espai tan rural no, sí, cal pati, pràcticament. No?
8: Sí, que moltes vegades, aviam, si fa bon temps, surten allà a la plaça Dolça, que és un espai força ampli, hi ha uns columpis, hi ha el camp de futbol, o sigui que pel pati tampoc n'hi han tingut cap canvi, no?
7: Uh-huh. També us volia preguntar, que abans ja t'has avançat una mica, José María, amb el tema de la voluntat de per què va néixer aquesta festa, quin era l'objectiu, que això m'ho has contestat, que en el fons és atreure famílies al poble, no?, perquè vinguin aquí, portin els seus fills, i evidentment l'escola es mantingui viva i no hagi de tancar, que és un dels problemes que us vau trobar doncs, l'any passat, sobretot. Ara em deia una mica també el nombre d'alumnes. Expliquem-ho per això. Em vull centrar en el cas de l'Oriol, perquè l'Oriol, sí, el fet d'aquesta festa de l'any passat és un cas d'èxit. Sí. Explica'ns una mica la teva experiència personal.
9: Sí, bé, la meva parella, la Sandra, i la meva filla, doncs, feia temps que buscàvem una... Nosaltres ja vivíem en un poble, però ens agrada molt a Ripollet, ens agrada molt l'entorn rural, i pel tipus de feina que tenim la meva dona i jo, que som funcionaris, buscàvem un entorn més rural, més autèntic, i si pogués ser a Ripollet. Llavors, buscant, vam trobar un terreny rústic amb una masia, aquí a Ogassa, i llavors ens vam assabentar del tema aquest de la festa rural, i vam venir, i ens va agradar molt, perquè l'any passat hi ha una de les activitats que aquest any es repetirà, que és explicar una mica a la directora de dalt, i explicarà una mica com funciona l'escola i la presentarà de cara a gent que vingui. Doncs vam venir aquí a Ogassa, ens van ensenyar a l'escola, ens va agradar molt aquest sistema educatiu en escoles rurals, amb pocs alumnes, on es barregen diferents edats i cursos. Ens va agradar molt i vam, a part de viure a Ripollès, vam decidir, ostres, doncs la nostra filla la volem escolaritzar aquí. És una de les prioritats que teníem a l'hora de venir aquí. Perquè també, clar, doncs és més fàcil dir no em preocupo de res i si llogo un pis a Sant Joan, doncs l'escolaritzo a Sant Joan, no? Però no, ens vam empadronar aquí a Ogassa i vam venir... Vam escolaritzar la nostra filla aquí a Ogassa. I sí, és un... Bueno, som una de les persones, ja més gent, que aquest any s'ha incorporat a l'escola, però nosaltres som un dels casos de que vam venir aquí a la festa rural i va funcionar aquesta festa rural, realment.
0: Uh-huh. Ara, si parlem, anem a la festa, que començarà diumenge a partir de les 10 del matí a la plaça Dolça. Expliqueu-nos les activitats que tindreu fins a les 12.
8: Bueno, en principi, pues, bueno, hi ha unes fira de productors locals, hi hauran, com l'any passat, animals de granja, després hi ha activitats familiars, que és el...
9: Hi ha ponis, hi haurà ponis, que podran els nens muntar poni, després hi haurà el rocòdrom que té Ogassa, que fa uns anys es va posar un rocòdrom aquí al pavelló, doncs eren unes activitats que hi haurà pels nens. i després hi haurà, més tard a les 12, hi haurà la presentació de l'Escola Bressol, la futura Escola Bressol que està projectada a la reforma aquesta que hem comentat abans.
7: Què explicareu allà? Ja us avanceu amb això, que us volia preguntar. A les 12 feu aquestes activitats, sí. Expliqueu una mica, perquè hi haurà una xerrada, no?, també.
9: Sí. Sí, després també hi ha una xerrada sobre com funcionen les cooperatives d'habitatge rural. No és que estigui projectat a Ogassa una cooperativa en si, però bueno, és per reobrir la mentalitat de la gent i que vegin diferents opcions d'habitatge i pot ser prou interessant el tema aquest. Llavors, més endavant, cap a la una, ja farem el dinar popular amb cassolet del Miner i després es farà carn a la brasa, per qui vulgui quedar-se.
8: Que en aquest cas, el cassolet del Miner és una festa que ja es feia a Ogassa, que s'havia perdut una mica amb el Covid i també hem intentat recuperar-la, no? Que era el menjar que feien els miners i perquè no es perdés, doncs, hem aprofitat per fer un conjunt de les dues vessants de la festa rural i el cassolet del Miner, que és típic d'un poble miner com a Ogassa, no? Per no perdre la memòria històrica. Que és el que intentem recuperar aquí una mica, pues, bueno, la vida rural i el que és la memòria històrica, que també hi ha el Museu de les Mines, que som un grup de voluntaris que fem visites guiades.
7: Us volia ja preguntar per acabar, també, que crec que hi ha molt bona simbiosi, sobretot entre l'AFA, l'escola i l'Ajuntament, no? Això ha permès que es fes aquesta festa, no?, i que l'escola es mantingui viva. No sé si vosaltres ho percebeu així, creieu que s'hauria de fer alguna cosa més? Com ho veieu?
9: Sí, és una relació molt propera, perquè tots estem, clar, de fet l'Ajuntament actualment, físicament l'Ajuntament i l'escola estan junts, llavors és tot molt proper i qualsevol problema, qualsevol incidència que pugui sortir, sempre estem, tots els membres de l'AFA, l'Ajuntament, la Dàlia de l'escola, tots els professors estem en contacte i és tot molt... O sigui, a l'hora de resoldre algun problema que pugui sortir, doncs, es resol ràpid, perquè estem tots allà i ens donem suport entre tots. Són com una família, al final.
8: La veritat és que l'any passat vam fer una pinya molt potent entre els professors, tot l'equip docent i l'Ajuntament i l'AFA. I bueno, de fet, la festa va ser un èxit una mica per tot això, no? I també l'escola va col·laborar molt a l'hora de demanar, aconsellar a l'Ajuntament per demanar de subvencions, o sigui que vam fer una pinya força compacta, no? I, de fet, bueno, la mostra està aquí, que va ser un èxit i esperem que aquest any pues, repetim i continuem.
7: I us ho desitgem, i d'aquí 10 dies doncs ja ho sabeu, tots cap a Ogassa en aquesta segona edició de la Festa Rural a Ogassa, perquè avui ens han acompanyat, doncs, ja l'hem pogut escoltar, el José María Molinero i l'Oriol Boleda, que són membres de l'AFA de l'Escola Esquirol i veïns del municipi, doncs, que porten els seus fills i filles en aquesta escola. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Territori 17.
9: Merci. Gràcies a vosaltres.
8: A vosaltres.
7: Gràcies.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: Doncs avui a l'entrevista parlarem d'esport i d'una cursa de llarga distància ben lluny d'aquí, creuant el mar, més concretament de la cursa de la Cocodona. Per parlar d'esport, de curses, tenim amb nosaltres a la Manuela Vilaseca, esportista de Mollà, que ha participat d'aquesta cursa a Arizona. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí la Manuela Vilaseca. Ella ja fa anys que es dedica al món de l'esport i avui ens endinsarem una mica més en aquest món, però també parlarem de la Cocodona, que ara descobrirem el que és. Però abans, bon dia, Manuela, i moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
2: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: A veure, sí que hem parlat bastant ara fora de micros i m'has explicat moltíssimes coses, però primer de tot, per qui no ho sàpiga, que segur que hi ha molta gent que no ho sap, què és exactament la cursa de la Cocodona?
2: La Cocodona és una cursa que es fa als Estats Units, a l'estat d'Arizona, i és creuar l'estat d'Arizona, són 250 milles, això significa 400 quilòmetres, surts d'un lloc que es diu Black Canyon City, que és desert pur, amb cactus i bueno, tot molt, fa molta calor al principi de la cursa, i vas creuant l'estat i acabes la cursa a una ciutat o un poble que es diu Flagstaff, que està en alçada, o sigui, totalment diferent. Ja fa fred i ja és un clima totalment diferent.
1: Clar, jo ara m'estaves parlant de molts climes diferents i jo em pregunto, com et prepares per una cursa en la qual, 1, és tanta distància, 2, hi ha tants climes diferents, vull dir que al final no és el mateix córrer a 40 graus, no?, que córrer a 20 graus. O fer una cursa a 20 graus, canvia molt.
2: Sí, canvia molt. De fet, la primera part de la cursa t'obliguen a portar de 4 a 5 litres d'aigua perquè passes per un buit, ells no tenen accés i estàs en les muntanyes que es diuen Bradshaws i estàs creuant aquestes muntanyes totalment exposat, les temperatures pugen moltíssim. De fet, consideren la part més difícil de la cursa aquests primers 60 km

0: gimnàs, un estudi petit on faig classes de ioga, entrenament de força, circuits funcionals. Això és gran part del meu entrenament, perquè les classes les faig jo, estic treballant sola. I a part d'això, clar, s'ha de córrer, però jo intento no matxacar-me molts quilòmetres, jo agafo molt la bici, a part de córrer camino molt, perquè en 400 quilòmetres està clar que hauràs de caminar.
1: Sí.
0: I s'ha d'entrenar també.
1: Clar, i ara, o sigui, m'has comentat abans, no?, que tu has fet aquesta cursa de la Cocodona dues vegades. Aquest any no l'has pogut acabar.
0: Sí.
1: Què ha passat aquesta? O sigui, vull que m'expliquis què és el que ha passat aquest any, perquè crec que t'has quedat bastant a les portes d'acabar-la, i també quins canvis has fet del 2024, que és el primer any que la vas fer, a aquest any.
0: Sí, el 2024 per mi era la primera vegada passant les 100 milles i estava fent 250. Era com, vale, no tinc ni idea de si arribo al pròxim avituallament. I la vaig agafar amb molta calma, molt de respecte. L'objectiu era d'anar en avituallament a avituallament i a veure si tindré sort, arribo a meta. No sé si va ser sort de principiant o què, però em va sortir una cursa molt bona, molt rodona, va gestionar les coses molt bé, i aquest any la decisió de tornar ve una mica perquè em vaig apuntar al Tour de Géants aquí a Itàlia. És una cursa molt dura, per no dir potser la més dura de totes, i volia fer alguna cursa abans, algo gran i que m'ajudés a entrenar i preparar. Vaig decidir tornar a Cocodona, que és algo que al moment de la decisió em va fer molta por, perquè ja havia fet una bona cursa a Cocodona, i és com, vale, tornes i que igual et sortirà malament, però això és el risc que hi ha, i jo penso, prefereixo que em surti malament i que almenys ho hagi intentat, o sigui, estic disfrutant i aprofitant la meva vida, que no quedar-me a casa amb por de potser no em surt una cursa molt bona. Jo anava fent una cursa molt bona, de fet anava baixant el meu temps del 2024, anava 4 hores per sota del meu temps, i fent que jo trobo que el més important és, nosaltres fem errors, no? Les curses, a la vida en general, és aprendre d'aquests errors i millorar aquestes coses que no han anat tan bé. Però també obrirem espai per fer errors diferents. I jo estava clar que per mi, que el meu objectiu era millorar el meu temps i millorar les coses que havia fet malament, però estava segura de que sortirien coses que eren coses diferents i problemes diferents. I de fet, una mica el que estaves parlant, el canvi de temperatura és algo que el cos, depèn de com, pot agafar-ho molt malament, no? I a mi em va passar això, que quan de Sedona, que ja és, ja no sé dir-te quin quilòmetre és, però ja portes molts quilòmetres, comences a pujar fins a el que es diu el Coconino Plateau. És un plateau que estàs més en alçada, i anava per un, bueno, per aquesta part que es diu Hangover Trail, que qui té vèrtigo passar per aquí és horrible. Vaig passar de nit, és maquíssim. Anava jo sola, perduda, intentant trobar la sortida, vaig trobar la sortida, vaig començar a pujar, i en un moment vaig tenir la sensació de que havia entrat en una nevera, i pensava, igual és una bossa d'aire fred que està aquí acumulada, no ho sé. Però això seguia, i les temperatures a sota zero. Jo de roba portava el que era material obligatori de fred, que era com una màniga llarga i una jaqueta, i no tenia plumes o el que tocava per estar sota zero. I vaig estar exposada a molt fred durant molt temps. Jo crec que ahir el meu cos va fer... Jo ja vaig passar aquesta situació en altres curses. No sé si és un tema dels brònquios que es tanquen o el que és, però vaig començar a tenir falta d'aire. Cada vegada que intentava córrer em disparaven les pulsacions, no podia respirar, i em posava a caminar, a intentar arribar al pròxim avituallament. I vaig seguir així fins al moment que jo crec que ahir estava el meu gran error. Vaig arribar a un punt que tenia la meva assistència, podia haver parat una mica i descansat, dormit, per intentar després seguir

0: i m'he recuperat una mica i vaig decidir sortir de cop perquè era de dia, feia calor i no volia fer aquest tram de nit, era un tram llarg i tal. I vaig sortir, vaig patir molt, vaig arribar a un avituallament i en aquest avituallament em va mirar un metge. Quan em va medir la saturació la tenia a 80. Em va dir, a 80, clar, tu hauries d'estar amb oxigen, tu no pots estar
1: Sí.
0: aquí. Es va posar en contra, no volia que jo seguís. Jo plorava, demanava, tot. En aquell moment van trucar a l'organitzador de la cursa i s'havia mort una persona, una mica abans.
1: Wow.
0: Era una noia de 40 i escaig anys, meus pares desesperats a casa, no? A Brasil, clar, no havia cap informació d'aquesta persona. I el director de curs em va dir, mira, perquè t'estimem molt i no volem veure't en un risc, i mira, no pots decidir tu. Soc jo i t'estic traient de la cursa. Això em va rebentar, clar,
1: yeah.
0: Perquè en aquell moment, per més dur que sigui la situació que estiguis i veus que no pots respirar, hi ha la part teva emotiva que vol seguir a qualsevol cost. I, bueno, vaig tenir de estar una mica amb aquest sentiment durant molts dies, intentant entendre i acceptar-ho a poc a poc.
2: Uau, em sembla molt, molt heavy, però també la decisió del metge crec que va ser l'encertada. T'hi tornaràs a presentar?
0: Sí, ja, sí. De fet, quan vaig arribar a casa, bueno, el director de cursa li va saber molt greu, perquè jo estava fent molt bona cursa. Aquest nivell, aquest any hi havia molt nivell en noies i jo anava sisena fent una cursa.
1: Wow.
0: Que jo no ni em podia creure que estava on estava jo. I a ell li va saber greu també, perquè jo vaig demanar, si us plau, deixa'm almenys dormir, descansar, i torneu a valorar, i em van dir que no. I vaig arribar a casa, bueno, molt tocada amb tot això,
1: clar.
0: Perquè al final la gent de fora dirà, és una cursa, però a mi és la meva vida, saps? És que jo visc això, o sigui, per mi tota la dedicació i tota la passió que jo poso en tot el que jo faig és la meva vida. I em va enviar un correu demanant disculpes i em va dir, Cocodona, està oberta per tu, quan vulguis, i jo directament vaig contestar dient, pues l'any que ve ahí estem una altra vegada.
2: Allà, fitxant, molt bé. I ja per tancar, alguna cursa que hagis de fer, que et quedi pendent aquest any, per exemple, tens alguna?
0: Sí, tinc el Tour de Géants, que al final Cocodona era com el meu pas per anar al Tour de Géants, un entrenament molt bo. Com que no m'ha sortit, no l'he pogut acabar. He fet 330 quilòmetres, però no l'he acabat, no? I em queda aquesta sensació i no volia anar al Tour sense fer un pas per una altra cursa per agafar una mica de confiança. I em vaig apuntar a una cursa que es diu Grand Trail Courmayeur. Això es fa a la zona del Tour de Géants i es fa al juliol, dia 10 de juliol, són 100 quilòmetres. I anar allà a entrenar, a veure si puc superar els problemes de Cocodona per anar al Tour ja més tranquil·la.
2: Doncs, Manuela, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí a una Codinenca i al Territori 17. Espero que les curses et vagin molt bé i que l'any que ve al Cocodona doncs puguis arribar a la meta com toca i ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
4: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

És la granja de la Paula de Mazzoni. Jaume Pla, el 21 de maig del 2011, va actuar per primera vegada al Palau de la Música en el marc de la programació del Festival de Guitarra i altres acords. El concert va comptar amb la companyia de Carles San José, San Josex, David Carabén, de Mishima, i fins i tot un grup del públic que va sortir a cantar el tema Ei, que surt el sol.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Les aturades continuen en diferents àmbits a Catalunya. Ara afecten el transport ferroviari. Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a la xarxa de Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiraven a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. La mediació amb Renfe aquest dimecres va acabar sense acord, segons van explicar fonts sindicals a l'Agència Catalana de Notícies, tot i que la reunió coordinada per la Generalitat hagués conclòs sense consens. Les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Tanmateix, encara no hi ha data per a una nova trobada. Entre les reivindicacions que fan, hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitja distància i que denuncien que no s'està complint, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya dins de les 17 jornades de mobilització del sector de l'educació aquest final de curs. Ja veieu que tot el país a poc s'està aturant. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem amb en Nehuru i Francesc González del Mirador de Mollà. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I com us explicàvem, un grup de veïns del barri de Gràcia de Manlleu va assistir al ple de dimarts per reclamar més patrullatge a la ciutat. El motiu ha estat la posada en llibertat de 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada per robatoris amb força a domicilis. Andreu Jiménez.
3: 4 dels 5 lladres detinguts la setmana passada a Manlleu, especialitzats en robatoris amb força, han quedat en llibertat. La frustració davant aquesta situació va arribar al ple d'aquest dimarts, on un grup de veïns van protestar reclamant més seguretat. Els arrestats, que segons la policia coneixen bé la ciutat i els hàbits de les víctimes, acumulen entre tots 66 expedients policials. Robaven bicicletes, joies, material electrònic, canyes de pescar o eines de bricolatge. Fins i tot els veïns van explicar davant els grups al plenari municipal casos com el d'una dona de 74 anys que se'ls va trobar dins de l'habitació mentre dormia. Ho explica un veí de Manlleu, Tomeu Sitjà.
4: Exigim doncs, que la policia patrulli més pel barri, perquè sí que s'ha dit que hi havia més agents mobilitzats, però nosaltres no en tenim constància, no els hem vist i tampoc sentim aquesta presència, ja que els robatoris no han parat fins ara que han fet les detencions.
3: Entre ells ja s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp en el qual informen de qualsevol sospita de robatori que hi pugui haver al barri. Són de Gràcia, però alerten que el problema és global a tota la ciutat.
4: Hem decidit crear un WhatsApp comunitari de tots els veïns, que ara mateix doncs, serem al voltant d'uns 150, tot i que al barri són molts més. Facilitar no, la comunicació, si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna manera de que els veïns directament ens puguem ajudar, a part de que la policia pugui fer la seva feina, doncs també doncs, tenir aquesta eina que ens faciliti doncs, aquesta també prevenció.
3: La regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista, va explicar que l'Ajuntament s'ha personat com a acusació particular i fa 15 dies es van reunir amb la fiscal coordinadora de Vic per traslladar-li els expedients. També han intentat reunir-se en diverses ocasions amb la jutgessa de Gana, però sense èxit.
5: És una preocupació constant que nosaltres hi anem posant sobre la taula. Estem en contacte amb la comissària d'Estrangeria i Extradicions per tal de poder extradir també algun d'aquests personatges que realment tenen un cúmul de fets delictius considerables. És una feina esgotadora, ja no només de la regidoria, evidentment, perquè al final els que fan tota la feina són policia local i Mossos, però realment és una feina esgotadora, però no per això doncs, deixarem d'actuar.
3: Des de l'oposició, Marta Moreta, dels socialistes, va demanar convocar una trobada per informar de les mesures d'autoprotecció, mantenir-los al dia de la feina policial i del procés de demolició de la nau de l'antic Kíper, epicentre del grup criminal.
6: El problema no és només de recursos, sinó de gestió i de prioritat. Els veïns no volen excuses ni triomfalismes, volem solucions. Avui hi ha gent a Manlleu que té por d'anar a dormir a casa seva i se sent que l'Ajuntament no està en el seu costat.
3: Tot i la posada en llibertat de 4 dels 5 detinguts, és probable que l'expedient s'ampliï encara aquesta setmana amb noves detencions.
2: I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses comença les obres de millora al cementiri municipal per un import de 70.000 euros. Isaac Muntades.
1: Aquesta setmana, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha iniciat les obres de millora del cementiri municipal, que tenen un pressupost d'execució de 56.000 euros sense IVA. Per tant, s'enfila fins gairebé als 70.000, dels quals la Diputació de Girona n'ha subvencionat 50.000. Les obres, que duraran al voltant d'un parell de mesos, pretenen corregir deficiències estructurals i funcionals de l'equipament, així com avançar en la seva accessibilitat, seguretat i adequació als usos actuals. L'alcalde Ramon Roquer, a més, explica quines són les principals actuacions.
7: Sí, bàsicament estem parlant de temes d'accessibilitat, millor en el seu conjunt, però sobretot posar aquells serveis també que el cementiri fins ara no tenia, com poden ser uns lavabos públics, aconseguir a través d'una rampa un accés a la capella, tirem a terra tot un mòdul de nínxols que s'havia desenganxat i que ja feia alguns anys que l'estaven buidant, i també millorem alguns taulats d'aquells mòduls doncs, que requerien aquestes millores.
1: Com deia Roquer, s'enderroca el mòdul de nínxols de la secció 10, que presenta un desplom important. Se substitueix la coberta del mòdul de la secció 9, que té la solera i els elements ceràmics de suport en mal estat. A renovar el paviment de l'entrada principal i també es canviaran les voreres del nucli original, que formen part del recorregut principal del cementiri, per tal que l'itinerari sigui accessible. Els lavabos s'ubicaran a la cantonada nord-est de l'equipament, s'ordenaran millor els contenidors de l'espai i s'instal·laran punts d'enllumenat a l'entrada principal, al lavabo i als accessos de la capella, que funcionaran a través de plaques fotovoltaiques i bateries de liti, amb una solució autònoma i més eficient des del punt de vista energètic. L'alcalde recorda que el cementiri és molt antic.
7: Tenim un cementiri de més de 100 anys i que, per tant, té moltes necessitats, i ens hem d'acostumar no només a fer manteniment, sinó a invertir per realment millorar-lo. I penso que en aquest moment, després de les ventades i, per tant, del desastre, que aquestes van suposar amb el trencament de molts arbres, la caiguda d'altres, i inclús algun d'ells van fer malbé algun dels teulats, doncs era una inversió molt, molt necessària.
1: El cementiri municipal és un equipament històric de la vila. El nucli original data del 1885 i està catalogat pel Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta part inicial conserva l'estructura general dels espais amb murs, nínxols, parterres i elements escultòrics que formen part del conjunt patrimonial de l'espai. Al llarg dels anys s'han fet ampliacions i actuacions de manteniment, però ara calia una obra més global.
2: I aquest divendres, la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines acollirà una xerrada per commemorar el centenari del naixement de Martí Garriga Argullós, una figura clau per entendre els inicis de l'arqueologia al municipi i l'origen del Museu de Can Xifré de l'Aia de Déu, una codinenca.
8: L'acte, impulsat des del mateix museu, anirà a càrrec de Lluís Aurox i Joan Ribas i repassarà la vida, trajectòria i el llegat de Garriga, que va dedicar bona part de la seva vida a documentar i preservar el patrimoni arqueològic de Sant Feliu. Maria Pilar García, membre de la Junta del Museu, ens explica que la commemoració neix de la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la figura de Martí Garriga i Argullós i el llegat que va deixar al municipi.
9: A partir de l'any passat vam pensar que, home, que era un personatge prou important a Sant Feliu per tot el llegat que ens ha deixat. Llavors vam començar a treballar, a pensar com ho podem fer, i al final vam dir, home, això només que quedi per nosaltres o que es pugi a una pàgina web, vam pensar, doncs, potser també fer-ne una mica de difusió, perquè aquí hi ha molta gent que el va conèixer.
8: Martí Garriga i Argullós va ser una de les persones que va impulsar les primeres excavacions i recerques arqueològiques a Sant Feliu. A partir de la descoberta casual d'un fragment de ceràmica romana, va començar a treballar conjuntament amb professors universitaris i altres col·laboradors per estudiar diversos espais del municipi. Aquella feina acabaria derivant en la creació de la coneguda Colla Talp, un grup dedicat a les excavacions i la documentació històrica del municipi. Tot plegat acabaria sent l'embrió del futur Museu Municipal de Can Xifreda. La xerrada d'aquest divendres inclourà material històric en format audiovisual per repassar la vida de Martí Garriga i Argullós, així com també els inicis del museu i les diferents etapes que va viure abans de situar-se definitivament a Can Xifreda.
2: I com us explicàvem feia una hora, el Montseny com a paisatge, però també com a espai emocional i identitari. Així ho defineix l'escriptor Jordi Cabré al seu nou llibre, Montseny, una biografia. Llibre que presentava a l'espai gastronòmic i cultural del Tarambana, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona. L'obra proposa una mirada personal i emocional sobre el Montseny, sobretot al nord del massís, per la seva zona més obaga, i teixeix així un paisatge visual i històric après des de l'òptica d'un nen estiuejant, que, com ell mateix diu, ha tingut el privilegi de créixer a Viladrau en les sovintejades visites a la casa familiar, la Casa Trias. Escoltem l'autor.
11: No estàs només descrivint un paisatge i un lloc i uns espais i una geografia, sinó que estàs descrivint una geografia humana, un itinerari personal, la meva infantesa, la meva joventut, la meva maduresa, la primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern, vital meu al voltant del Montseny com a persona que té casa al Montseny. Soc de Barcelona, però tinc casa al Montseny, a Viladrau concretament.
10: Montseny, una biografia, forma part de la col·lecció Fontalba de l'editorial Sant Cugatenca, Símbol Editors, i igual que els altres títols ja editats, no explica la biografia en si d'una muntanya, sinó el vincle i el nexe d'unió que un escriptor o escriptora ha teixit al llarg dels anys amb aquesta. Així doncs, Jordi Cabré i Símbol Editors segueixen amb aquesta gira de presentació que va començar a Sant Celoni farà 3 mesos i que està recorrent diversos espais de Catalunya amb una molt bona rebuda i unes molt bones xifres de vendes del llibre.
2: Doncs ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de Déu.

0: Doncs avui a la Foglera ens desplacem fins a Mollà per descobrir el nou restaurant anomenat El Mirador de Mollà i que el porten un pare i un fill, en Nehru González i el Francesc González. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui ens acompanyen el Nehru González i en Francesc González, pare i fill que s'han embarcat en el projecte conjunt del restaurant El Mirador de Mollà, que es va inaugurar el passat 10 d'abril. Bon dia als dos i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia, Laia.
3: Bon dia.
1: Clar, jo em pregunto, com neix la idea de crear aquest restaurant, aquest Mirador de Mollà?
2: Bé, doncs neix una mica de les inquietuds personals i des de l'amor per la gastronomia i per aquest sector, diria jo. Nosaltres teníem un restaurant a Badalona, el vam traspassar farà vora d'un any, no?
3: Sí, un any fa.
2: I el meu pare està pràcticament a punt de jubilar-se, jo també tinc la meva feina, però va sortir l'oportunitat al nostre poble, que això també va dir molt, i ens vam embarcar, no?
3: Sí, bàsicament... El mirador, posar el nom al restaurant va ser molt fàcil, perquè només d'arribar, ja, dius, com es diu això, el mirador de Mollà, perquè es veu tot Mollà, no? I agafar-ho, sí que és cert que queda poc per jubilar-me, però, clar, jo l'hostaleria la porto des dels 14 anys. Venia Coca-Cola al camp del Barça, al Johan Cruyff, quan jugava, sí. El Sotil, Nesken, etcètera, no? Ja tinc una edat. I amo l'hostaleria. I llavors aquest projecte ja venia enrere meu, 3-4 anys feia, que me l'havien comentat, i bueno, ara era el moment. I em s'hem engrescat i fer el restaurant.
1: La meva pregunta és, els dos m'esteu dient que porteu tota la vida, vull dir, tu ets molt jove també,
2: sí.
1: Però els dos porteu tota la vida dedicant-vos a l'hostaleria, que ha de ser molt vocacional perquè estàs sempre en contacte amb la gent. Com és aquesta vocació?
2: Sí,
1: perquè
2: bueno,
1: hi ha gent que acaba també molt, molt cremada,
3: sí,
1: del sector.
3: Bueno, l'hostaleria, en realitat, crema, t'ha d'agradar molt l'hostaleria, no? Aquí, clar, el curiós és que jo sóc el que té l'experiència de sí. treballar molts anys. De fet, he estat en moltes empreses de restauració social, d'hotels, restaurants... I fixa't, no? Resulta que ara el meu fill és el meu jefe, no? Pràcticament. Perquè ell ara mateix és docente de la Universitat de Barcelona, està donant el màster de restauració, i òbviament a mi em va superbé, perquè clar, jo m'he criat en una hostaleria, bueno, amb altres eines, i ara tenim altres eines, i ell me les està donant, i és molt fàcil treballar amb ell, perquè només tinc que fer-li cas quan em diu això no toca i canvio i punto, no?
2: Sí, fem un bon tàndem. Sí, el meu pare ben jove ja estava venent Coca-Coles, jo no sé quants anys tindria quan estava rentant plats a la primera cuina, segurament no era legal, però sí que és cert que des de petit he estat en els negocis del meu pare i si bé mai se m'ha dit, no, tu has de fer el que ha fet el teu pare. De fet, a casa som tres germans i l'únic que m'he dedicat sóc jo. Sí que és cert que aquest amor per l'hostaleria, per l'hospitalitat, sobretot, m'ha vingut donat i he tingut la sort, que no va tenir el meu pare, de poder formar-me acadèmicament i d'avui en dia estar a la universitat on em vaig formar, donant classe del que més m'agrada i ara també doncs, compaginar-ho amb això. I és un tant ben maco perquè... Com he dit, doncs he tingut la sort de formar-me en certes coses que el meu pare també ha anat aprenent, d'alguna manera, i ara fem aquest tàndem entre experiència i més, diguem, acadèmia professional, per així dir-ho.
3: I jo poso l'operativa i ell, pues, la direcció, no?
1: Clar, i ara, vull dir, m'estàvem pintant molt maco, no?, això del tàndem pare i fill, que entenc que sí, que és bonic i que sembla xulo, però funcionarà? Vosaltres
2: sí.
1: 100%
2: sí.
1: Segur
2: sí, sí,
1: que
2: 100%.
1: Sí. Us compagineu bé, al
2: restaurant? Sí que és cert que el restaurant que abans teníem, clar, quan vam iniciar el projecte, jo tenia uns 14 anys, més o menys.
1: Sí. Ets molt jove.
2: Era conscient, però vulguis o no podia prendre decisions perquè no tenia ni la maduresa ni el coneixement. Sí que al final del projecte sí, que ja vaig començar a agafar més eines i a portar més al negoci, però aquest és el primer... que hem començat des de zero i els dos tenim una gran implicació. Però sí, de moment, la mare, quan a vegades que ens veu treballar, ens diu, ué, m'agrada molt veure's treballar junts, però sí que és cert que a vegades, a lo millor jo proposo alguna cosa, el meu pare diu no, i després ell proposa dir que no, i després passen 5 minuts, ho pensem, i diem, bueno, sí. És una mica aquest tant.
3: Bueno, sí, a mi em passa, no? Perquè de seguida que em dono compte que m'he equivocat, canvio ràpid, no? No, no em costa gaire, no? Però sí, jo crec que sobretot és el respecte que ens tenim un a l'altre, no? De... Sempre l'hem deixat que ell es deixi portar pel seu cor i l'he respectat molt sempre, no? I ell a mi també. El meu fill sí, ha vist el sacrifici que hem fet i ara sí, fem aquest tàndem i funciona, funciona.
1: I et sents orgullós que el teu fill estigui com seguint una mica les teves passes en el món de l'hostaleria?
3: La veritat és que en principi em va sorprendre, perquè sí? Va començar per una altra carrera, Nosaltres li vam dir, no, tranquil, no comencis cap i dona't un any per saber què vols. I no, va començar i als 3 mesos va dir, això no és per mi. I llavors va estar un any treballant amb nosaltres i després va decidir ell mateix, que a mi em va sorprendre, agafar estudiar hostaleria, no? I sí, òbviament m'encanta, no? Tots els fills han fet alguna cosa amb mi sempre, no? I òbviament estic orgullós dels 3, no? Però ell és el que ha decidit tirar endavant aquest projecte dintre d'una nova hosteleria que està canviant constantment i estic molt orgullós i tant.
1: Clar, el teu pare feia referència a la nova hostaleria. Què està passant a l'hostaleria? I ara anem a entrar una mica al món del Mirador de Mollà, després d'aquesta magnífica conversa que estem tenint. Què hi trobarà? Què oferiu?
3: Què oferim al Mirador?
1: Què oferiu?
3: Jo crec que amb l'hostaleria, amb un tema holístic tot, no? O sigui, de vegades dius, què és el servei, la cuina, l'ambient... Jo crec que és tot. Tot ha de ser una harmonia, no? D'entrada, el que tenim és tot l'espectacle que tenim de visió, no? Veiem sí. Tot Mollà, si mirem al front veiem el Montserrat, si veiem tot l'Espirineu, en fi...
1: Són unes vistes magnífiques.
3: Tot verd, no? Llavors, clar, ja, amb una bona música com que en tenim, amb un servei amb carinyo, que això fa molt, no? I després que no, tampoc és un restaurant que hi hagi molta gent. Tenim 44 comensals dintre, una terrassa esplèndida per fer eventos, aniversaris i bueno, aquestes festes.
1: Sí.
3: I després el menjar que oferim, bàsicament són arrossos, caldosos, secos, de llamàntol, negre pescador i carns a la brasa de carbó, no? Ho té tot. Ho té tot. O sigui, si vols un lloc tranquil, si vols un lloc on puguis menjar bé i tenir i respirar bé, pues has d'anar al Mirador de Mollà.
2: I una cosa que teníem molt clara, sobretot, era el producte.
1: Jo us anava a preguntar, ara us volia preguntar per això, però digues, endavant.
2: No. Bàsicament, el producte per nosaltres és molt important. I si alguna cosa ens va animar a tirar endavant aquest projecte, sobretot va ser fer-ho a Mollà, no? Uh-huh. Al nostre poble. Aleshores, teníem clar que el producte era el pal de paller, diguem, del negoci. Aleshores, treballàvem amb carns de Cal Maties, que és la carnisseria de Mollà, o de la Bassola, de Castellterçol. Tot el tema dels vins, també tenim a Soler Givert, que són d'Artés. Uh-huh. És a dir, mirem, sobretot, tenir tot el producte, així, matèria prima més important de quilòmetre zero i de proximitat.
3: De Cal Isabel, que té la millor llonganissa del món, diria
2: del món.
3: Jo.
2: Sí, sense cap mena de dubte.
1: L'he de provar.
3: Sí.
1: I, clar, ara em parlava molt de... Això, us anava a preguntar. Com va ser la inauguració? Perquè va ser fa molt poc.
3: Sí.
1: Com va ser? Expliqueu-m'ho. Feedback de la gent. Tu no hi vas estar?
2: Sí.
1: Ah, vale.
2: No, sí. Digues tu i després tens la meva opinió, va.
3: Bueno, la inauguració volia fer... A mi m'agrada fer les coses ben fetes, la veritat. Soc sagitari i m'agrada fer les coses...
1: Important l'horòscop.
3: Ben fetes, amb molt de foc, no?
1: Vale.
3: Bueno, vaig jugar un material i vaig fer un escenari. De fet, a l'hostaleria és, sempre dic que és com un teatre, no? És,
1: sí, una mica, sí.
3: Cada evento és com un teatre, no? I llavors pues, vam portar allà el millor, no? Vam portar un jamonero, tallant el pernil, una taula de formatges, un salmó especial que faig jo... I van convidar, va ser una festa privada, van anar unes 100 i escaig persones, la gent que pensàvem que havia d'estar.
1: Sí.
3: I va ser guapo, amb un músic que els va tocar en directe, I, bueno, es va crear un feedback amb la gent molt interessant, no? De fet, a mi em va agradar molt i després em van felicitar molt, no?
2: Sí, sí. Jo ho vaig viure, la veritat, platòricament. Sí. No vaig menjar res, no vaig veure res, perquè... No, perquè tot el rato estava doncs, saludant a la gent i molt feliç. La veritat que va sortir tot rodó, ens va fer un dia espectacular. La gent, l'ambient en general era magnífic i és el que volem que passi sempre al mirador. I ara que deia allò de l'horòscop, crec que el tàndem també resumeix molt així, perquè és Sagitari, foc, empenta,
1: i tu?
2: Jo sóc verge, llavors és organització...
1: És un molt bon tàndem,
2: I llavors, entre organització i tenir-ho tot quadrat, anem,
3: clar,
2: anem
3: no, a jo.
2: Tot.
1: Per últim, les persones que vinguin, ja sigui esmorzar, ja sigui dinar, què voleu que s'enduguin? Quin record voleu que s'enduguin quan vinguin al Mirador de Mollà?
2: Mira, ara, de fet, la primera pregunta que li feia al pare quan no havia pogut estar al servei era com ha sortit la gent. Ha sortit contenta, ha sortit feliç i aquesta ha de ser la màxima. La gent ha de sortir contenta i feliç.
3: Clar, la gent quan arriba allà, sobretot aquesta gent que no ha anat mai, perquè clar, et dones una sorpresa quan arribes, no? Jo la primera vegada que vaig anar també vaig dir, hòstia, què és això, no? És paraís, no? I molta gent que ve, primer es queda al·lucinada per tot el que està veient, rodejat de tan verd, no? La idea és que quan surti se'n vagi amb aquesta expressió i diu, i he comido bien, ui, que bé, no? Aquesta és crec que la millor experiència, no?, que es poden emportar, que mengin bé i que...
4: El nou FM, el nou so d'Osona.
5: 24/7.
6: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
7: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
6: Llibres, papereria i regals.
7: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
8: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
9: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
10: A ALR tenim el vehicle que busques.
11: Promoure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
10: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a ALR.cat.
12: Tothom té històries per explicar. Nosaltres també.
13: Que passi què? Un podcast de la Fundació Sant Tomàs i el nou FM.
14: Un espai per compartir.
15: Et veig d'allà.
16: I veure el món des d'un altre punt de vista.
17: A Discapacitat, parlem de totes les capacitats.
13: Cada dimecres a les 8 del vespre al nou FM.
7: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
4: El nou FM. El nou so d'Osona.
18: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. I moment de saludar un dia més en Guillem Sánchez. Bon dia, què tal, Guillem?
15: L'últim ja de la setmana, eh?
0: És que...
15: Ha passat molt ràpid aquesta setmana.
0: Aquesta setmana, de veritat que ha sigut com un obrir i, obrir i tancar d'ulls.
15: Ha passat molt ràpid, ha passat molt ràpid. Hem fet quatre seccions de piulades amb la d'avui. Sembla que, no sé, que n'havíem fet una o dues.
0: Sí, sí.
15: Millor, no?
0: Exacte, aquesta... vol dir que funciona.
18: Si passa tot més ràpid, millor.
15: Correcte. Va, s'acosta ja al final de la setmana, com dèiem, i avui una aportació de l'Aniol que m'ha sorprès una mica, per començar. Ens escriu, es pot viure sense escoltar cap dels matinals ni tertúlies de ràdio i televisió amb més audiència del país. Diu, us ho asseguro, fa més d'una dècada que ho estic comprovant i no ho trobo gens a faltar. Doncs vinga, a fer altres coses.
18: Totalment d'acord.
0: Això, què escolteu vosaltres al matí? Tu, Guillem, escoltes alguna cosa de camí a la feina?
15: Jo quan vinc amb el cotxe des de casa fins a la feina, tinc una emissora de ràdio preferida i em va bé per refrescar alguna notícia, allò per tenir una primera impressió de...
0: Del dia, no? De com es presenta el dia.
15: Tot i que m'agrada més fer-ho al vespre. M'agrada més fer-ho al vespre...
0: Com a repàs.
15: A les 8 o quarts de 9 també si estic al cotxe, tenir allò 10 minutets de que em posin al dia i ja està.
0: Andreu, tu què tal?
18: Jo sempre podcast.
0: Tu sempre podcast. Jo
18: sempre.
0: També...
18: I música molt poc al cotxe.
0: Jo al matí ràdio, també de notícies, i a la tarda un podcast, també.
18: Jo a totes hores podcast.
15: Jo si tinc acompanyament al cotxe...
0: Música.
15: Em roben, evidentment.
18: Exacte, sí. Sí,
0: no,
18: sí.
0: Si
15: la connexió Bluetooth sí. I música directa, i si no, el que
18: I també, molt important, quan és cap de setmana... Carrusels,
15: esports, sí, sí. Exacte. Sí, evidentment. Va, en el sentit que ens deia l'Aniol abans, també escriu una cosa similar a aquest usuari. Ens comenta, un dia se'm va acudir posar el mòbil en silenci i així s'ha quedat.
0: Sí.
15: Quin gust poder posar el mòbil en silenci.
18: Doncs no, eh?
15: Sí.
18: Perquè jo he trucat molts dies al meu avi, i clar, és una persona gran, li van fotre el mòbil en silenci a alguns dels seus amics, com que el deu tenir a tota hòstia, clar, i pobret, doncs, de l'oïda... A mesura que et fas gran, doncs, és una de les coses, una de les facultats que perds,
15: sordeges,
18: i anar-lo trucant i tenir el mòbil en silenci.
0: Ai, pobre.
15: I et preocupes, llavors.
18: Bé, et preocupes i dius, ostres, que no m'agafa mai el telèfon.
0: Passa de mi.
15: Mare de Déu, l'edat. Va, som-hi. El comentari de qualitat del dia és de l'Anna, que ens diu, treballar en una oficina et fa veure que ser resolutiu és un do que molt poca gent té i que la majoria de persones que segueixen vives és perquè respirar és automàtic.
0: I gratis, de moment.
15: És
0: l'única de les úniques coses gratis que ens queden.
15: El dia que s'hagi de pagar hi haurà molta gent que deixarà de fer-ho. Va, la Marta ja pensa avui en una altra cosa. Ens comenta, lo d'anar amb shorts ho tenim a tocar.
0: Sí.
18: Tu ja vas amb shorts.
15: Pantalons curts avui, ja, una altra vegada.
0: A mi us he de dir que em veureu a l'estiu.
15: Sí.
0: No amb shorts, sinó amb bermudes i jorts.
18: Eh?
15: Com?
18: Jorts?
0: Jorts. Són pantalons que van per sota del genoll.
15: Pantalons
18: skater.
15: Sí.
18: Porta ja el patinet.
15: Entre els
18: pirata,
15: curts...
18: Pantaló pirata.
0: Pantalons sí. Pirates, exacte, sí.
15: Entre els curts i els,
0: sí.
15: I els de pescador.
0: Exacte,
15: que
0: sí.
15: És que...
0: Los pantaloncillos.
15: Els de sobre turmell, aquells estranys.
18: Uf.
15: Va, molta gent he escoltat amb aquest pensament que ens han posat avui per escrit. Ens diuen, jo a l'hivern, dos punts, amb aquest fred no vaig enlloc. Jo a l'estiu, amb aquesta calor no vaig enlloc.
0: Per tant, tardor i primavera...
15: Visca sempre tot.
0: L'entretemps.
15: I visca la calor. Les que sí que han anat a algun lloc, no sabem a quin, són aquestes persones que ens relata avui la Susana. Ens diu, tinc un grup de 10 senyores a l'avió que van de conjunt amb samarretes del Barça fetes per elles mateixes i són divertidíssimes.
0: Ai, que guai.
18: Quines tietes, no?
15: Sí, sortides sí. De, no sé si d'Incerso o de grup d'amigues que se'n van a buscar brega a algun lloc del
0: ja
15: món.
0: Ja està bé.
18: Potser se'n van a Oslo.
15: Imagina, mira, podria ser.
0: Ah! Pot ser, pot ser.
15: De Lliga
0: o sigui,
15: de
0: aquest
15: femenina.
0: Tuit és d'avui, entenc, oi?
15: Aquest tuit és d'avui.
0: Clar. Pot ser. M'encanten.
15: Sí, és possible. Va, també és molt divertit això que ens diu avui l'Anna. Ens comenta, a quarts d'una de la nit, fent-me uns ous remenats amb pernil.
0: A veure, entenc que aquesta persona se n'anirà a dormir mínim a les...
18: No té per què.
15: Jo aquí tinc dues teories.
0: Una i mitja, potser, no?
15: Jo aquí tinc dues teories. La primera... és que venia d'algun lloc de sortir i ha arribat a casa amb gana i no vas a dormir amb l'estómac buit.
0: No, no.
15: O al revés, al cap de mitja hora havia de sortir a prendre alguna cosa
0: també pot ser.
15: I no hi vols anar amb l'estómac buit.
18: Exacte, vols fer coixí.
15: Correcte, una miqueta.
0: Exacte, bona reflexió.
15: Va, hi havia una piulada dedicada al nostre company Andreu Jiménez.
0: Oh!
18: Ah, sí, de
15: sí,
18: què?
15: Sí. En Santi, que ens diu, em sembla molt malament que a la NBA hi hagi uns Denver Nuggets... i a l'ACB no hi hagi uns escalopines de Badalona.
18: O un anís del mono Badalona.
15: clar, penses nuggets, nuggets, nuggets, sí, nuggets, sí. I dius, és que realment és
18: la
15: això.
18: La seva estrella sí que jo crec que en devia menjar bastants nuggets, eh?
15: És això. Va, comentant aquesta piulada, ens hi podríem estar una estona també. Ens diuen, el cereal va abans de la llet. Això no està obert a debat. A partir d'aquí...
18: Ostres, jo no ho sé. No.
15: Esteu d'acord?
0: No.
18: Jo intercalo, jo a vegades
0: primer la llet, llavors els cereals.
15: Jo sóc d'aquest parer, però clar, si no hi ha debat, no li podem rebatre a aquesta persona.
0: A tu també ets de primer...
15: No, jo sóc de primer llet.
0: Jo també sóc de primer llet?
18: Jo no ho sé, jo a vegades vaig intercanviant.
0: És que no té sentit primer cereals i llavors llet.
15: Perquè penso que en un bol de llet amb cereals és molt important...
18: Clar, és que quina, no prenc en bol.
15: Quina gana tens de llet? O sigui, quina quantitat de llet vols posar llavors al teu cos quan t'acabes els cereals?
0: Sí.
18: No, jo crec que poso abans els cereals, perquè escalfo la llet, els cereals els poso a l'altre. Sí, jo crec que poso... És que no ho sé, no fa molt que no em menjo.
15: Ens hi podríem estar
0: hores. Ens hi podríem estar hores. Quin debat.
15: Va, Marc ens avisa avui. Diu, senyores i senyors, torno a tenir ganes de formar part de la terrible experiència que és utilitzar aquesta aplicació. Per tant, en Marc ja el tenim un altre cop per
0: perfecte,
15: aquí.
0: Perfecte, super.
15: I, atenció amb en Carlos, no sé si estareu d'acord o no, que ens diu avui, s'ha de normalitzar respondre tuits de persones que no coneixem.
0: Sí.
15: Sí, no?
18: Sí, es pot...
0: Bueno,
18: sempre amb respecte.
0: És una xarxa oberta, vull dir que realment... Exacte.
18: Massa oberta, a vegades.
15: I d'aquí en poden sortir relacions...
0: Fils
15: de Twitter llarguíssims. Exacte. I comentaris que llavors repassem cada
18: gol
15: dia,
18: de Paulinho.
15: Evidentment, a la secció.
0: Al final ens donen contingut per aquesta secció.
15: Escriviu,
0: com...
15: sisplau, escriviu.
0: Exacte.
15: Escriviu.
0: Guillem, molt bon cap de setmana.
15: Que vagi molt bé.
0: Ens veiem
15: dimarts. Digue-ho.
0: Sí,
15: ens veiem dimarts.
0: Dilluns tindrem aquí el majestuós Andreu.
15: Bé.
0: Conduint el programa.
15: Ja
0: per tant...
15: Ja et posarem a caldo, no passa
18: sí,
15: per res.
18: Sí, exacte.
0: Ja us escoltaré aquest dilluns.
18: A veure si és veritat, perquè sempre et mencionem i mai te'n recordo.
0: Aquest va, dilluns sí.
15: Ah, va, que vagi bé.
0: Adéu. Passen 7 minuts de 11:15 de la matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: I aquests crits que segurament us sonen de quan doncs, algú ha fregat a casa i l'altre ho trepitja, no? Són els sons que podíeu arribar a sentir. Aquests crits ens indiquen que ja ha arribat la secció de cinema amb en Gerard Fosses, com cada setmana. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això? Tu vius sol,
1: molt
0: no?
1: Molt bé, no? Sí.
0: No sents aquests crits? O trepitges tu mateix i crides?
1: Crido jo mateix. Jo el que faig a vegades és quan, si xoco amb algun moble o pico amb alguna cosa, demano perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, li demano perdó als objectes.
0: Molt bé. Menys quan piques amb el dit, ara, quan acabi l'estiu, sí, vas amb xancletes o descalç, piques amb el dit petit a algun canto i no, segur que no li demanes perdó.
1: No, llavors no. Si toques amb l'escombragull d'aquell, perdó.
0: Molt bé. Doncs res, no ho explicarem sí, a ningú, no ho ha sentit ningú.
1: No ho ha sentit ningú.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cinema aquest cap de setmana, que tenim coses interessants o no?
1: Sí, hi ha cosetes interessants. Hi ha una, no sé si m'ho has parat o no, que de fet ja s'estrena avui dijous, i com sol passar amb aquestes estrenes en previsió taquillera, que sempre arriben un dia abans a la cartellera, doncs perquè per dir que el primer cap de setmana has fet més taquilla, no? Aquelles trampes que es fan. Però vaja, la primera pel·lícula de Star Wars, després de l'ascens de Skywalker, que es titula The Mandalorian and Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
0: Molt bé, jo estic emocionat, eh? Justament vaig intentar mirar la sèrie, perquè tot això ho desencalla una sèrie de Mandalorian, no? Que va triomfar molt i per això no vam fer la pel·lícula. Vaig intentar a casa posar-la, però es veu que res, que això que tallin gent pel mig no agrada als nens, es veu.
1: No agrada als nens, però...
0: No va agradar. Ho van parar de seguida, sí, jo tampoc ho entenc.
1: La sèrie una mica més familiaritzat amb la violència, home.
0: Exacte, sí, és el que viuen a l'hora del pati, vull dir, som gent gran i amb armes. No, tots ha dit que ja ho tornaré, que crec que la sèrie no és violenta
1: de fet gens, sí, no. Segurament hi ha alguna escena que ho sigui més, però vaja, vull dir, com ha passat sempre, crec que et poses ara qualsevol cosa dels 90, els 2000, els 80 i sobretot més enrere i és molt pitjor.
0: Sí, no.
1: Bé.
0: I que hem de pensar que és Disney, que ho han endolcit tot mínimament, en tot cas, en alguns casos, però que hi és, no?
1: Sí, i tant. I a més, vull dir que al final parlem de Star Wars, que com tu bé dius, des d'aquest enfoc de Disney s'està tornant bastant familiar en general. Diguem, Star Wars ja es va convertir en una cosa de tradició familiar per gairebé per generació espontània, diguem, però ara Disney ja busca això. Sí. I com bé dius, aquesta pel·lícula és el trasllat a la gran pantalla de la sèrie de Mandalorian, i això és per bé i per mal, perquè la sèrie, si bé que està molt bé les dues primeres temporades, la tercera és bastant desastre per qüestions també de retallades de pressupost, de moltes reescriptures de guió, vull dir, funciona molt malament. I de fet, aquesta pel·lícula és una mica el que hauria d'haver estat una quarta temporada de la sèrie, però condensada, més pressupost i fet al cine. Uh-huh. Això és per bé i per mal, perquè gairebé tens la sensació d'això, d'estar veient uns capítols especials de la sèrie amb més pressupost, com si n'haguessin ajuntat dos o tres i l'haguessin convertit en una pel·lícula de dues hores, molt intrascendent a dintre de l'univers Star Wars, però alhora una pel·lícula molt enfocada al públic familiar, molt divertida, amb molta acció, i amb aquest personatge tan entranyable que és el Grogu, que és aquesta mena de Yoda petit, que també doncs, protagonitza la pel·lícula. No? Per tant, és això, una mica d'aquestes pel·lícules que es tornen una mica al terreny de ningú, que dius, vale, sí, està bé, és divertida, però alhora no suma res, no? És com molt, molt buida. Uh-huh. Ara bé, que és un tipus de pel·lícula que pot enganxar bastant a audiències joves i segurament és una manera de repescar la gent perquè Star Wars sembla que torna al cinema per quedar-s'hi. Hi ha algunes pel·lícules més ja anunciades. I veurem si després del fracàs, sobretot de l'última pel·lícula de la trilogia Skywalker, doncs, a veure si hi ha una revifalla aquí, com sí que hi ha sigut més o menys en televisió, en plataformes, amb sèries com Andor, com justament el Mandalorian, i altres fracassos com, per exemple, la de l'Obi-Wan, que allò és on justament jo vaig baixar completament de Star Wars i dic, ja, fins aquí ha arribat. I ja ho veurem. Si hi ha alguna cosa recomanable més endavant, ja hi tornaré, però vaja, és això, aquest Star Wars més infantilitzat, que sempre sé tot, al final, la història és per nens, però vaja, més tractat com a producte, que és una mica on hi ha la desgana.
0: Sí, tu a més, hi ha diferents tipus de fans. Hi ha fans que són bastant fans i que llavors sempre ho critiquen tot. Jo no sóc un d'aquests, eh? Jo, justament, per exemple, de la saga Star Wars o del Senyor dels Anells, no? Aquesta última sèrie que tampoc ha agradat, mira, jo m'ho menjo tot, m'agrada, i potser ho disfruto més o menys, però és a dir, és pinso.
1: Clar, exacte. Vull dir, la qüestió és disfrutar-ho, i si estàs en un univers així familiar i t'hi reconeixes i t'ho passes bé, doncs, ostres, que sempre està bé tornar-hi. Però passa el mateix amb Marvel, no? Que al final hi haurà una sèrie, una pel·lícula que estarà bé, l'altra estarà pitjor, però no sé, és com un terreny conegut i al final, doncs, si t'agrada, doncs, és per disfrutar. I dic, jo crec que la pel·lícula del Mandalorian i Grogu és per gaudir. Em fa pensar una mica amb la pel·li del Han Solo, que a mi personalment m'agrada bastant. I és d'aquelles que estan allà al mig com un bolet, que ningú les espera ni seran especialment recordades, però mira, entren bé, són simpàtiques i acaba sent una bona pel·lícula d'aventures.
0: Molt bé, doncs de Mandalorian en Grogu, que es podrà veure a tots els grans cinemes, al Sucre i a l'Ocine, i de fet les tres que destaques avui també. Anem per la segona?
1: Sí, de fet les dues següents venen de França. Són estrenes de més baix perfil, perquè òbviament anar a competir amb la Guerra de les Galàxies doncs és complicat. Però tot i així hi ha una mica per tots els públics. Aquesta és una comèdia francesa que sempre, bueno, o depèn de per qui, sempre sona malament quan dius la comèdia francesa. Però aquesta té un punt interessant que a més està molt, molt amanida per l'univers de Hitchcock, Agatha Christie, al final és un murder mystery tractat amb clau de comèdia, que es diu Asesinato en la planta 3.
4: Un crimen casi perfecto si no fuera por este humilde servidor.
5: No puede ser.
6: Es su vecino del tercero. Me ha pedido que reparte invitaciones para verlo actuar hoy en su obra de teatro. Tome. Es una entrevista en la que Hitchcock revela los secretos de su cine. Concretamente, explica cómo generar suspense.
5: No lo conocemos.
7: Y es Hamlet encima. Durará 2 horas mínimo.
6: Casi 4 horas.
7: ¿Cómo? ¿En serio?
6: Lo pone aquí, no lo había visto.
8: Ser o no ser.
5: Vaya noches de mierda.
0: Molt bé. Explica'ns.
1: Com deies, és un murder mystery disfressat de comèdia. És una pel·lícula que està protagonitzada per un matrimoni. No, ell és escriptor de novel·les així detectivesques i la seva dona, doncs, ella és una experta molt coneguda en el món d'Alfred Hitchcock i un estudiós de Hitchcock. Bàsicament és això, és un matrimoni que està molt, molt centrat en tot el que és la novel·la del misteri, l'aventura, i tot això, diguem que podria ser intrigant, interessant, però la seva vida és molt monòtona. I, òbviament, doncs, tenen una rutina que no es porten bé com a relació. I diguem que la relació comença a revifar en el moment que sospiten que hi ha un veí que ha assassinat a la seva dona. I això els porta, doncs, a aplicar els seus coneixements per començar a investigar. I a partir d'aquí, doncs, és una comèdia d'enredos, molt l'estil francès, que al final són molt acudits, ja sigui de caràcter de matrimoni, ètnic, vull dir, encara molt el que seria l'estil dels 90. Però que funciona bastant bé. Vull dir, quan una comèdia està així bastant ben escrita i amb acudits ben tirats, n'hi ha molts que funcionen malament, altres que funcionen millor, Però, en general, aquesta és una pel·lícula que encaixa. Té aquest punt juganer, té aquest punt romàntic, i el fet d'estar en aquest univers de novel·la de misteri, de murder mystery, a mi personalment és un univers que m'agrada bastant, llavors ja també per gustos, però vaja, doncs li dono un punt afegit doncs, que és interessant. A França ha funcionat molt bé, veurem què tal és a Espanya.
0: Molt bé. No l'havia coneguda, l'actriu. No sé si ha fet gaires pel·lícules més, però era una icona sexual de la joventut. De la
1: Letizia. Sí, la Letizia Casta.
0: Recordo, va sortir... Va sortir 48, ara ho he vist. Va sortir alguna d'Astèrix i Obèlix, em sembla.
1: Sí, exacte, sí. Òbviament té més trajectòria, però em sembla que era model al principi, aquesta noia.
0: Sí. Molt bé.
1: Bueno, i el protagonista és Gilles Lelouch, que també és un director, un actor francès molt, molt conegut. Mm. Vull dir que la parella és potent, com per un càsting. Mm.
0: Molt bé, doncs Assassinat en la tercera planta, també, com hem dit, el cinema Sucre i el Zocine, igual que la tercera.
1: La tercera, que és un canvi de registre total, també per pel·lícula que ve de França, la protagonitza Vicky Creeps, que s'ha conegut més a nivell internacional pels seus papers a Hollywood, ja sigui amb Tiempo del Shyamalan o amb L'Hilo Invisible, de Paul Thomas Anderson, i que és protagonista absoluta d'aquesta pel·lícula, que es titula Love Me Tender.
9: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
10: ¡Hola, mamá!
9: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
11: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
9: Buenas noches.
11: ¿No?
9: No, para nada. Bueno,
11: creía.
9: Hola, Paul.
12: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
9: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
13: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
0: Molt bé, explica'ns de què va això.
1: Bé, aquest és un drama absolut. Tot i que el to principi de la tèrica doncs, es veu més relaxat. Però la pel·lícula és un drama i és d'aquelles pel·lícules que estan molt... molt centrades o que bàsicament fien tot el seu potencial a la seva actriu principal, que és a part de ser una gran actriu, doncs també té un gran personatge, tractat com amb molta calidesa i amb tota la seva complexitat. Què passa? Que els altres personatges de la història no estan tractats al mateix nivell i això fa una mica que es desdibuixi l'encant de la pel·lícula, que a més té un puntet lent. Ara bé, és una pel·lícula d'aquestes que recompensa a nivell emocional. És bastant commovedora i és la història això d'un matrimoni que està separat i que per un error judicial doncs, la custòdia se l'emporta al marit i és una mica la batalla de la dona per recuperar la custòdia, per lluitar contra aquest error judicial, alhora que intenta com refer la seva vida, obrir-se a altres relacions i de més. I és una mica també en contraposició de com tant el marit com ella doncs, van superar la seva vida, i és això. El problema és justament que passen de la custòdia compartida a tenir la custòdia al 100% al marit per aquest error judicial. Mm-hmm. Però vaja, una pel·lícula que, tot i la trama, que és això, aquest punt més judicial, doncs se centra més sobretot en l'evolució emocional de la protagonista.
0: Mm-hmm. Molt bé. Pel·lícules molt diferents, els dos grans cinemes, i amb una qualitat mínima, no? Que a vegades no passa
1: sí,
0: això.
1: Sí, no, està bé. Vull dir, potser pel perfil més baix, però que al final són bones pel·lícules i és allò típic que no... Si vas a un multicines, no? Que és el més habitual, doncs crec que no coincidiran les persones que trobis pel vestíbul a les mateixes sales.
0: Molt bé, doncs anem a fer, si et sembla, una...

0: d'aquí que sempre ha apostat molt per la comèdia amb aquest punt entranyable. I Pigs and Movies és una pel·lícula protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín, que són, no sé, és un director i una crítica de cinema que decideixen obrir un negoci, això, un restaurant de pizzas, que és temàtic amb cinema, i bàsicament és una comèdia molt entranyable. Per tant, és molt, molt recomanable i bona aposta de Ribas.
1: El cinema L'Ambra de la Garriga, les... Ah, no, hem dit que hi ha en Berto Romero i la... Ho has dit, no? Poder sí que ho has dit.
0: Sí, ho he comentat,
1: I la
0: sí.
1: Judit Martín, sí. El cine L'Ambra, també sí que la gaudí en Michael. Les ovelles detectius, La Gràcia i El Diablo Viste de Prada 2.
0: Sí, aquí destaquem això, la comèdia aquesta de les ovelles detectives, que són aquest murder mystery també. Estan molt, molt de moda, protagonitzat per unes ovelles que investiguen el presumpte assassinat del seu pastor. I destaca també La Gràcia, que és l'última pel·lícula de Paolo Sorrentino, que també ha passat molt breument per cartellera i ara sembla que l'estem recuperant una miqueta perquè també la veurem algun altre cine proper aviat.
1: Molt bé, seguim a l'Esbarjo de Cardedeu, fan Cirat. Aquest sí que sí que la gaudí.
0: Sí, això sí que és Cicle Gaudí, que més, és curiós perquè han separat concessions de Cicle Gaudí i altres que no ho són, però sí.
1: I el Cine Club de Vic, per acabar, ja el dimarts, com sempre, Nouvelle Vague.
0: Sí, en aquest cas, pel·lícula de Richard Linklater, que vol fer aquest homenatge al moviment del Nouvelle Vague, centrant-se fent com una mena de documental, entre cometes, amb actors, òbviament, de com va ser el rodatge del final de l'Escapada, que va ser la primera pel·lícula de Jean-Luc Godard. I bé, és una mica una història de com una mena de documental, ficció, making of d'aquesta pel·lícula, molt, molt entranyable i que no és una pel·lícula que, òbviament, recompensa molt la cinefília i el coneixement d'aquesta època i dels personatges que hi surten, però que, si no, igualment és una pel·lícula que també entra molt bé. I, per tant, això, recomanable per a tots els públics.
1: Molt bé, doncs perfecte, ja ho tenim tot. Tornem a escoltar-te la setmana vinent.
0: Molt bé, fins la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé, que la força t'acompanyi.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Igualment.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs després de repassar quines són les pel·lícules que estan en el cinema, ara repassarem amb l'Isaac Muntades, com sempre, amb aquests 2 minutets que en queden, alguna sèrie doncs, que s'està veient aquests dies. Isaac, bon dia de nou.
4: Bon dia, Ona, què tal?
3: Molt bé. Explica'ns, què has vist aquests dies? Què ens pots recomanar?
4: Mira, estic mirant dues sèries, una em queda un capítol i l'altra vaig per la meitat. La que vaig per la meitat és la de Berlín i la Dama d'Armiño, que és aquest spin-off de La Casa de Papel, i després la que estic a punt d'acabar és Perros de Caza, que és a Netflix, no? Aquesta segona temporada, una sèrie coreana, bàsicament, la primera temporada anava d'un parell de persones doncs, que es dedicaven a derrocar un grup de prestamistes, de gent que prestava diners, evidentment exigint doncs, uns retorns que eren impossibles de complir i que eren persones una mica així fora de la llei. I en aquesta segona temporada doncs, són més o menys unes persones que dominen les arts marcials, que són bons lluitadors. N'hi ha un d'ells que és molt bon lluitador i està... es converteix en campió de boxa d'allà de Corea i de tal i del món i de tot plegat i una xarxa clandestina d'una lliga de boxa o de lluita així clandestina que hi ha unes apostes enormes i que és totalment il·legal, doncs el vol atraure perquè lluiti intentant segrestar la seva mare. És una trama bastant negra i tot plegat i bastant... hi ha molts... moltes escenes de combats, molta violència, molta sang, vull dir, és una sèrie que no és apta per a tothom, sens dubte, però molt interessant i molt intensa, la veritat. M'ha agradat molt. Sí,
3: és llarga o és curta aquesta sèrie?
4: No, són ara no sé si t'ho diré bé, crec que són 8 capítols.
3: Curteta, doncs.
4: Sí, 6 o 8 capítols, ara no recordo, o 7, crec que 7. Sí, és un número estrany, no era ni 6 ni 8, 7.

0: Sí.
1: Molt bé, Isaac. Jo estic veient ara El cuento de la criada. La vaig començar fa 3 setmanes. Miro un capítol, cada dilluns miro un capítol, perquè ara ja no hi ha crims, ni la gran cita. I bé, m'està agradant molt. Crec que és una sèrie que és molt necessària i que l'hauria de veure tothom. Vull dir que ja, si ens dona temps, el pròxim dia podem... Tu l'has vist, Isaac, aquesta sèrie?
0: No vaig començar-la, no em va acabar d'enganxar, però va ser un mal moment, eh? Jo crec que potser ara me la miraria, però clar, són 6 temporades, no?
1: Sí,
0: no?
1: 6 temporades, vull dir, és clar. Una sèrie per te l'has de prendre amb calma, però és que realment és allò de acabes un capítol i necessites veure el següent, almenys a mi em passa, eh? Però bé, la setmana que ve, doncs, comentem noves sèries i noves recomanacions. Isaac, que vagi molt bé.
0: Igualment, bon dia o no.
1: I fins aquí, doncs, el Territori 17 d'avui, i nosaltres hi tornem demà divendres a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu molt bon dia.
2: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: yet.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

comença a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pressió de ser una cuina a mi ja em cansa. Diumenge vaig jugar a buscar gelat amb xandall. I parlar del potencial que se suposa que jo tinc i que no trobo. Torno a pujar i m'apalanco amb tenides tota la nit fins fer-me caldo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.